mystery to me.

checking out.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès un previst de situació meteorològica de perill per calor intensa. L'onada de calor seria entre diumenge i, com a mínim, el pròxim dimarts, segurament també dimecres. Ara bé, la categoria seria de 1/6 i també es preveu que aquest episodi d'onada de calor sigui especialment intens a les zones de l'interior de Catalunya i menys en el litoral, segons ha informat el Meteocat. Des de Protecció Civil de la Generalitat s'han publicat uns consells i recomanacions per evitar riscos amb la calor intensa.
2: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
1: A hores d'ara es manté aquest preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa que podria passar a ser un avís aquest cap de setmana. Unes al·legacions han tornat a aturar la licitació dels xiringuitos de les platges de Cubelles. Aquest dijous l'Ajuntament ha publicat el decret de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll per poder estudiar i resoldre les tres al·legacions rebudes just després d'haver reobert el procés aquest dilluns passat. Per tant, el concurs per l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Cubelles ha tornat a quedar suspès, segons ha publicat l'Ajuntament a la plataforma de contractació. L'informe de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll esmenta tres al·legacions rebudes dilluns i dimarts, poc després d'haver reobert el procés, que ja s'havia aturat prèviament per la detecció d'errors en els plecs. Ara s'han de resoldre aquestes al·legacions per poder reprendre novament el procés de licitació. Entre els serveis que l'Ajuntament vol treure a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes, és a dir, uns 21.500 euros anuals. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i per dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. Tan bon punt es reobri aquest procés de licitació, es tornarà a anunciar també mitjançant la plataforma de contractació. La Festa Jove serà del 9 a l'11 de juliol i tindrà els videojocs com a protagonistes. El Servei de Joventut ha elaborat una programació a partir de les idees de grups juvenils de la vila. L'agenda encara no s'ha fet pública amb tots els seus detalls, però sí que inclourà una jornada que estarà dedicada als videojocs. Des de la Regidoria de Joventut, Marta Soler, tècnica municipal, ha comentat que les subvencions per incentivar l'autoorganització d'activitats de la Festa Jove van quedar desertes.
3: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la Festa Jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem festa jove.
1: L'Espai Jove donarà a conèixer pròximament com serà aquest programa complet amb totes les activitats de la festa jove i els detalls dels horaris i els llocs previstos. Ja estan obertes les inscripcions per participar del pubillatge covellenc en el període 2026-2028. El 29 d'agost està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent després de 2 anys d'activitats. La inscripció per participar del pubillatge és gratuïta, es pot omplir un formulari mitjançant el web de l'Ajuntament cubelles.cat o també es pot demanar més informació directament a l'oficina de turisme fins al 22 d'agost. El dia 29 d'agost, al matí, és quan es faran les proves orals i escrites sobre cultura covellenca i catalana, que dirigirà un jurat compost per 3 entitats, una persona representant de Foment del Pubillatge Català, la pubilla i l'hereu de l'any anterior, una persona de l'Ajuntament de Cubelles i un secretari que controlarà el procés. A les 7 del vespre del mateix 29 d'agost és quan està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent. Les edats per al pubillatge infantil han de ser d'entre 7 i 11 anys, és a dir, nascuts entre el 2015 i el 2019, mentre que per al pubillatge adult l'edat és dels 17 als 23 anys, nascuts entre 2003 i 2009. Com a màxim s'escolliran 4 càrrecs per a cada franja d'edat, amb una pubilla, una dama, un hereu i un fadrí adults i els mateixos càrrecs infantils. Els geganters de Cubelles estan buscant voluntaris per celebrar la 40a trobada de gegants que es farà el 26 de juliol dins de la programació de la Festa Major Petita. La colla de Cubelles busca entre 40 i 80 persones per acompanyar les colles convidades, que seran una 40a. La colla de geganters de Cubelles ha engegat ja una campanya de crida a la ciutadania per trobar voluntaris de cara a la 40a trobada de gegants que serà el diumenge 26 de juliol dins del marc de la Festa Major Petita. La celebració vol ser històrica, ja que es passarà de les 10 colles habituals a un total de 40 colles convidades que vindran d'arreu del país i de l'Estat. Per poder gestionar aquest volum de participants, la colla necessita un mínim d'uns 40 voluntaris, un per colla, tot i que la xifra ideal seria arribar als 80 per poder fer parelles i d'aquesta manera la tasca sigui més fàcil i còmoda. Els voluntaris s'encarregaran de rebre les colles, guiar-les cap a les zones d'aparcament dels remolcs, a la plaça del Mercat, acompanyar-les durant la cercavila i guiar-les després també cap al sopar de germanor al vespre, quan s'acabarà ja la funció dels voluntaris. Així ho ha explicat Ramon García, cap de colla dels geganters de Cubelles.
4: El 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé per correu electrònic.
1: La gran afluència de gegants ha obligat a modificar l'esquema habitual de la trobada. Canviarà el seu punt de sortida per donar lloc a totes les colles que han de ballar. Ramon García, cap de colla, ha comentat que els voluntaris hauran d'anar a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, que és on es farà la plantada i serà el punt de sortida nou per aquest 2026.
4: La plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs. Per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remol, que ja n'hem dit, darrere del mercat, i per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila, amb un recorregut nou.
1: Per tant, doncs, la plantada de la trobada de gegants serà a les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, un espai més ampli que la plaça dels Pobles d'Espanya, que s'ha quedat petita per acollir aquestes 40 colles que vindran el 26 de juliol. Després, a les 6 de la tarda, es farà la cercavila, que passarà, entre d'altres, per la plaça de la Vila i que s'acabarà a la plaça del Mercat amb una ballada conjunta de totes les colles i amb un sopar de germanor que està previst que arrenqui cap a les 9:15. Entre les novetats d'aquest any destaca la participació del gegant de l'escola Maricel de Cubelles, que fins ara no havia participat de la trobada, i també vindran colles, evidentment, de punts llunyans, com Torrejón d'Ardoz, des de Madrid, o l'Alcora, al País Valencià. També hi haurà participació d'entitats de caràcter social, com una associació de nens amb autisme de Reus o una colla de refugiats ucraïnesos de Barcelona. Les persones interessades a col·laborar com a voluntaris en la 40a trobada de gegants de Cubelles es poden posar en contacte amb els organitzadors mitjançant les seves xarxes socials.
5: La colla de cintes de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles ha iniciat una campanya per incorporar nous membres i garantir la continuïtat d'aquesta dansa tradicional. L'objectiu és ampliar el grup i apropar el ball de cintes a persones interessades en la cultura popular i les tradicions festives. L'únic requisit és ser major de 13 anys. Una de les balladores de cintes, concretament la Irene, ens parla d'aquest ball.
6: El ball de cintes és un ball tradicional, preciós i molt vistós. La coreografia es basa en un grup de balladors i balladores que dansen al voltant d'una persona central, d'on agafa unes cintes. A mesura que ballem el ritme de la música de gralles i timbals, anem teixint i desteixint aquestes cintes, la qual cosa requereix molta coordinació i és molt bonic de veure. Pel que fa a la vestimenta, és la típica de ball popular de festa major. Portem una camisa blanca, uns pantalons o falilla blancs, la faixa i les espardilles. Hem decidit fer aquesta crida ara perquè estem preparant la temporada de cara a la festa major i volem ampliar la colla, donar-li aire fresc i assegurar-nos que tothom que tingui ganes de participar ho pugui fer. No cal tenir cap mena d'experiència prèvia en dansa. Només cal tenir ganes de ballar, de passar-ho bé i, com diem al cartell, de fer pinya i fer poble.
5: Des de la colla de balls de cintes també expliquen que no és necessari tenir experiència prèvia en aquesta dansa, ja que els assajos permeten aprendre progressivament els passos i les diferents figures que caracteritzen aquest ball. Escoltem tot seguit a una altra de les balladores d'aquesta colla de cintes, la Sònia.
7: Els assajos els fem els divendres o diumenges a la tarda. Són assajos molt dinàmics, on aprenem els passos des de zero. Una persona que s'incorpori a la colla, el que trobarà, sobretot, és molt bon ambient. No és només venir a assajar un ball, és formar part d'un grup d'amics, viure la festa major des de dins, que és una experiència totalment diferent i molt intensa, i mantenir viva una de les tradicions més maques de la nostra cultura. Així que ja ho sabeu, si us pica la curiositat, animeu-vos a provar-ho. Ens podeu contactar al telèfon 639 98 21 86 o envieu un missatge per l'Instagram de la nostra colla. Us hi esperem amb els braços oberts.
5: Els integrants de la colla de cintes de l'agrupació animen a totes les persones interessades a informar-se a través dels seus canals habituals i a participar en els pròxims assajos oberts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol assegurar el relleu generacional i mantenir viva una valoració que forma part del patrimoni cultural local. Els taurons al Mediterrani són protagonistes del nou capítol de la secció Compartim la platja amb la natura del programa Cubelles tot un món. Xavier Pedro, del grup de JPEC, ha desmuntat mites sobre els taurons i ha reivindicat també durant la seva conversa el seu paper essencial per mantenir l'equilibri dels ecosistemes marins i fomentar una convivència respectuosa amb la fauna litoral. Sota el títol Taurons i pors d'estiu, el programa convida els oients a conèixer millor aquests grans peixos marins, desmuntant, com dèiem, aquests mites i creences que sovint, diu, generen alarma innecessària. Escoltem un dels moments d'aquesta conversa.
8: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix. No, sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que ens preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no, en aquest tema, el tema dels taurons.
5: D'aquesta manera, Xavier Pedro recorda que la presència de taurons al Mediterrani forma part de la normalitat ecològica d'un mar saludable i que les espècies presents a les nostres costes rarament representen un perill per a les persones.
8: Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària. I bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans, ni algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Uh-huh. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tanquen la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
5: El programa aprofita l'inici de la temporada estival per fomentar una convivència respectuosa amb la fauna marina i per recordar que la conservació de la biodiversitat també passa per conèixer millor les espècies que habiten el nostre litoral. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha estat aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles des de l'Espai Consum, que s'emet els dimecres de la primera setmana de cada mes al magazín Cubelles Tot un Món. En aquesta ocasió han informat la ciutadania sobre les millors pràctiques a l'hora de comprar entrades per concerts, festivals i altres espectacles. Durant l'espai radiofònic, Eva Mengual i Imma Laborda, professionals de l'OMIC, han posat l'accent en la importància de prevenir fraus i evitar incidències que cada vegada més habituals en la venda d'entrades a través d'internet. Escoltem un dels moments d'aquesta intervenció.
9: S'ha d'anar molt amb cuidado, perquè poden ser entrades falses, duplicades i a més, no? I a més, hi ha plataformes que a més són webs després de prevenda, no? I que a més el seu preu ja és més alt que l'oficial. Llavors dius, ostres, sí que hi ha lloc, però és que resulta que és molt més alt i l'altre té, no? Per tant, sempre mirar el preu final complet, les despeses de gestió, si es pot, les condicions de devolució, les dades de l'empresa, i si hi ha... I el que és també és important, la informació clara, perquè estava pensant en un cas d'un cop que no es va poder anar per un, i vam poder contactar amb l'empresa, estava pensant en un cas, i de dir, mira, es va passar això, i llavors pot ser que no et diguin que no et retornen els diners, però que sí que et donen un abonament per un altre any o diferents opcions, no?
5: Entre les principals recomanacions, l'OMIC de l'Ajuntament destaca la necessitat de prioritzar sempre els canals oficials de venda. I en aquest sentit han recordat que la manera més segura és adquirir una entrada i fer-ho directament a través de la pàgina web de l'organitzador de l'esdeveniment o del recinte on es celebra aquest acte. També han insistit en la importància de verificar que el domini web sigui l'original, ja que existeixen també pàgines fraudulentes amb noms molt similars als oficials. Igualment, també és recomanable comprovar que el lloc web utilitza una connexió segura identificable pel protocol HTTPS. I pel que fa a la revenda d'entrades, les representants de l'OMIC també han recomanat comparar sempre el preu ofert amb el de la pàgina oficial de l'organitzador. Han recordat també que la normativa limita l'increment del preu de revenda respecte al valor original, que habitualment no hauria de superar el 20%. I un altre aspecte destacat d'aquesta entrevista ha estat la inexistència del dret de desistiment en la compra d'entrades per a espectacles. A diferència d'altres compres efectuades a distància, el consumidor no pot retornar l'entrada i recuperar els diners de manera automàtica, excepte en casos de cancel·lació o modificacions substancials de l'esdeveniment.
9: Tot i que comprem a distància, sabem que sempre hi ha el dret de desistiment, però aquí no. És a dir, en aquest cas no hi ha el dret automàtic a retornar-la, no? És una de les excepcions que diu el Codi de Consum. Mm-hmm. Així com normalment, quan això anem parlant molt extensivament, que tens 15 dies, no? Mm-hmm. Però... ull, si l'espectacle es cancela, si hi ha un canvi de data, si el servei no es presta correctament.
5: Respecte a les assegurances de cancel·lació que sovint s'ofereixen durant el procés de compra, les professionals també han recomanat llegir en deteniment totes les condicions i exclusions abans de contractar-les per evitar sorpreses en cas d'haver-ne de fer ús. Finalment, han explicat també des de l'OMIC de l'Ajuntament que davant qualsevol incidència el primer pas és presentar una reclamació davant l'organització de l'esdeveniment. Si la resposta no és satisfactòria, les persones consumidores poden recórrer a els serveis de mediació de consum per rebre assessorament i suport especialitzat.
1: La Generalitat ha anunciat el dispositiu que ha de garantir una revetlla de Sant Joan segura a tot el país amb el missatge «No petis la revetlla». Protecció Civil, bombers, Mossos i Trànsit disposaran de reforços especials i fan una crida a la prevenció per evitar emergències. Protecció Civil posarà en prealerta el Pla Territorial Procicat, que farà seguiment de les incidències qui pugui bé durant la celebració de la revetlla de Sant Joan d'aquest 2026. El servei també manté la crida a la prevenció amb el lema de l'any passat «No petis la revetlla», una campanya que es basa en una idea clara i directa, i és que la nit de Sant Joan la millor manera de divertir-se és evitar comportaments arriscats. Per la seva banda, durant la revetlla de Sant Joan, els bombers de la Generalitat registren habitualment un increment notable de serveis a tot el país. La majoria d'intervencions estan relacionades amb incendis en entorns urbans i focs de vegetació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat que el reforç dels equips de bombers suposarà un increment del 50% respecte d'una guàrdia ordinària.
10: Aquí tindrem doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
1: El Servei Català del Trànsit posarà en marxa també un dispositiu especial de mobilitat conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra amb motiu de Sant Joan. Aquest any el festiu coincideix en dimecres, 24 de juny, i s'ha previst un escenari de mobilitat diferent entre el cap de setmana previ i els desplaçaments específics de la revetlla i el mateix dia festiu. Finalment, els agents rurals desplegaran 200 efectius arreu de Catalunya i ampliaran l'horari operatiu. Entre els dies 21 i 24 de juny, aquest cos se centrarà en la prevenció d'incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan, pel compliment de les mesures de seguretat i també en el control de l'ús del material pirotècnic.
11: La gimnasta cubellenca Marina Escudero s'ha proclamat recentment campiona de Catalunya en la categoria Senior Elite, la màxima categoria d'aquest esport. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, l'atleta ha compartit la seva satisfacció pel títol aconseguit a Mataró i ha explicat com gestiona el seu dia a dia al centre del rendiment a Madrid. Escudero va aconseguir la primera posició de la classificació general gràcies a una actuació regular en els quatre aparells de la gimnàstica artística, salt, paral·leles, barra d'equilibris i terra. La cubellenca va obtenir la victòria en salt i va quedar segona tant la barra d'equilibris com amb les paral·leles. Tot i el gran resultat, l'esportista es mostra exigent amb el seu rendiment i assegura que encara té marge de millora, especialment en l'exercici de terra.
12: La meva gimnàstica artística, que hi ha quatre aparells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i es van fent els seus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis. Estic contenta per la competició, amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes. A terra tinc bastant marge perquè em va sortir bastant regular i bueno, a barra també perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
11: Des de fa 3 anys, quan només en tenia 14, Marina Escudero viu al Centre d'Alt Rendiment de Madrid. Allà compagina els estudis de batxillerat amb els entrenaments diaris exigents que superen les 6 hores de treball físic. La rutina diària de la gimnasta es divideix en blocs que intercalen les classes acadèmiques i els entrenaments al gimnàs, un ritme que requereix un gran sacrifici personal, incloent-hi la distància amb la família i la renúncia a les vacances d'estiu. Tot això ho fa amb un objectiu clar, que són els Jocs Olímpics de Los Angeles al 2028. Els propers compromisos, però, de la gimnasta inclouen la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara, on buscarà la classificació per al Campionat d'Europa, que es disputarà a Croàcia el mes d'agost. No obstant això, el gran somni de la cubellenca és el caràcter olímpic, i el seu objectiu és arribar a Los Angeles 2028. Aquest és el full de ruta que ens explicava ella.
12: Sí. Bueno, jo primer faig 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i mitja d'entreno. Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades Los Angeles. Primer, en el Mundial de 2027, és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers equips d'Espanya. Si no... que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
11: Per aconseguir el bitllet olímpic, Escudero haurà de superar diversos controls de la federació i buscar la classificació, ja sigui a través de l'equip espanyol pel Mundial del 2027 o per via individual en els diferents aparells. De moment, però, la jove gimnasta continuarà la seva preparació intensiva a Madrid durant les properes setmanes sense descans estival. I com dèiem, els propers reptes són la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara.
13: Nou de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui se'ns presenta de ple estiu, amb sol i cel clar al matí i amb alguns núvols a partir de mitja tarda, no massa destacables, això sí, amb una visibilitat tèrbola i amb un cel blanquinós, amb una temperatura que avui ha baixat unes dècimes, però pujarà de dia i es mourà entre 22 i 23 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 31 o costant-se els 32 amb una humitat moderada i amb xafogor notable. Vent feble en domini del Garbí la major part del dia i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplèndid i molt calorós, amb cel clar tot el dia, tot i com una visibilitat tèrbola per pols en suspensió i amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, situant-se entre els 23 o 24 aquesta nit de mínima, mentre que la màxima voltarà els 31, amb una humitat moderada i amb ambient xafogós. Vent feble amb terrals de nit i marinades de mitjorn de dia, fent que la mar estigui enterrissada i marejol i la revetlla serà molt plàcida, això sí, calorosa i xafogosa, però amb cel pràcticament clar i amb vents molt febles o encalmats, amb una miqueta de brises de terra a partir de mitjanit. Per tant, revetlla molt tranquil·la i Sant Joan, que continuarà sent calorós.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Fa unes setmanes la gimnasta cubellenca Marina Escudero es va proclamar campiona de Catalunya en la seva categoria. Per parlar d'això i també doncs, de tota la seva competició i del que li queden els propers mesos, la tenim a través del fil telefònic. Bona tarda, Marina.
5: Bona tarda, Marc.
4: I primer de tot, enhorabona per aquest campionat de Catalunya. Explica'ns, perquè segurament tu sabràs dir la categoria i tot això que acompanya el campionat de Catalunya.
5: Bueno, moltes gràcies. I sí, bueno, la meva categoria és Senior Elite, que és la més alta d'aquest nivell. Uh-huh. I després estem separats per via olímpica. Que va per edat, però és via olímpica, és el nivell més alt de la gimnàsia.
4: Mm-hmm, perfecte, per tant, has estat campiona de Catalunya en la teva categoria, en aquest cas Senior Elite. Explica'ns on va ser, com va anar i com vas viure doncs, aquesta competició.
5: Va ser a Mataró. Estic contenta per la competició. Amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes.
4: Explica'ns una miqueta, perquè la gent que no en sàpiga gaire, o no en sabem gaire, com és la teva competició? Perquè la gimnàstica té diferents modalitats, no? Diferents estils, diguéssim.
5: Sí, la meva gimnàstica artística, que hi ha quatre parells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra.

0: podries millorar una miqueta d'aquesta dels quatre aparells? Quin és el que creus que encara tens marge de millora?
1: A terra tinc bastant marge, perquè em va sortir bastant regular, i bueno, a barra també, perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
0: Perquè ara ets campiona de Catalunya en la teva categoria, això t'obre la porta o et classifica per al campionat d'Espanya?
1: No té res a veure, però és un bon resultat per anar al campionat d'Espanya.
0: Vale, per tant, no cal ser campiona de Catalunya per anar al campionat d'Espanya?
1: No, és a part.
0: Vale. I, per tant, doncs, estem preparant ja el campionat d'Espanya o què estem preparant ara?
1: Bueno, primer tinc la final de la Lliga Iberdrola, que és per aquí, que ens van classificar a la final dels quatre millors, i primer tinc aquesta competició i després ja el campionat d'Espanya.
0: Aquest any al campionat d'Espanya et toca viatjar molt?
1: No, és a Guadalajara.
0: Guadalajara. Sí, expliquem-ho. Ara explicarem una mica com és el dia a dia d'una gimnasta pràcticament professional, perquè tu vius a Madrid ara.
1: Sí, estic en el centre del rendiment de Madrid i compaginant estudis i entrenaments.
0: I això com es fa? A veure, explica'ns, perquè m'imagino que deus passar moltes hores al gimnàs, però evidentment també has de seguir estudiant.
1: Sí. Bueno, jo... Primer fem 3 hores de classe i després a les 11 3 hores de gimnàsia, dino i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i mitja d'entreno.
0: Vale, ho dividiu una miqueta, no? En comptes de fer les classes seguides i els entrenaments seguits, feu classe-entrenament, classe-entrenament.
1: Sí.
0: Que entenc que les classes i els entrenaments deuen ser en el mateix lloc.
1: Sí, estan a 5 minuts caminant, és aquí al costat.
0: I fa molt que estàs al centre del rendiment. Què és un centre del rendiment? Perquè la gent ho entengui.
1: És per als esportistes, perquè puguin compaginar millor estudis i entrenaments.
0: I fa molt que hi ets tu al centre del rendiment?
1: Estic fent el meu tercer any.
0: 3 anys, eh? Clar, sí. També hem d'entendre que per poder anar a un centre del rendiment és que hi ha d'haver-hi un rendiment molt alt, és a dir, has de ser molt bona perquè et donin aquesta oportunitat d'entrenar amb els millors i amb els millors gimnasos i amb tot el que això suposa. Sí. Clar, evidentment, això després s'ha de mantenir en les competicions.
1: Sí, clar. A mi em van oferir la beca en el 2023 i, bueno, molt contenta de que me la vagin oferir i treballant.
0: Això vol dir que viu sola?
1: Sí. Estic aquí en la residència amb les meves companyes d'esport i de més esport.
0: De vida, no? Sí. Companyes de vida, pràcticament.
1: Sí.
0: Perquè, clar, tu amb quants anys vas entrar al centre del rendiment?
1: Amb 14-15.
0: 14-15, eh? Ara en tens 17.
1: Sí.
0: Per tant, has estudiat, què? Últim quart de l'ESO i 2 de batxillerat?
1: Sí.
0: Per tant, clar, portes ja una vida gairebé a Madrid, no? I això t'agrada en tu? Et motiva o què penses?
1: Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades en un futur i, bueno, aconseguint poc a poc algunes coses.
0: I no trobes a faltar venir cap aquí? Bueno, m'imagino que sí que deus anar viatjant, no? Deus venir cap aquí diverses vegades, però trobes a faltar-ho o estàs bé allà?
1: Trobo a faltar a la meva família, a la casa i totes les coses aquestes, però cada cop estic més acostumada. El primer any costa més.
0: Ja, clar, ja t'hi fas, no? I ara vacances o vosaltres no feu vacances?
1: No, aquest any no, no toca.
0: No toca fer vacances, no? Llavors, ara, bueno, classe sí, no? De classe no faràs?
1: Sí,

0: Sí, a classe sí, i ja està.
1: I llavors entrenar, entrenar i entrenar.
0: Sí.
1: Vaja. Parlaves de l'objectiu. L'objectiu són unes Olimpiades. Evidentment, ara encara queden uns anys, però són les properes Olimpiades ja el teu objectiu?
0: Sí, Los Ángeles.
1: Los Ángeles, eh?
0: Sí.
1: I què és el que hem de fer per arribar allà? És a dir, qui, per on t'has de passar? Quins són els checkpoints que has d'anar passant per arribar a Los Ángeles?
0: Doncs, primer, en el Mundial de 2027 és el classificatori i com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers.
1: Vale. Com a equip vols dir com a Espanya, no?
0: Sí, equip d'Espanya. Uh-huh. Si no, que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
1: Vale. Per tant, tens dos vies, no? La una és sí, a través de la selecció espanyola, que habitualment quedeu entre les 12 primeres, no?
0: Bueno, en el Mundial, el cicle passat no van classificar com a equip. Mm-hmm. Van anar a tres gimnastes individuals.
1: Vale. I llavors, si no, has de buscar aquesta via individual, que llavors és per aparell o és
0: sí,
1: per tot?
0: Sí, per aparell.
1: Per aparell, eh? Llavors la idea seria, doncs, intentar...
0: Com a equip, en el Mundial.
1: Anar per equip. Per tant, estem parlant Mundial 2027, per tant, estem parlant un any vista, no?
0: Sí.
1: Abans, però, dèiem, el Campionat d'Espanya d'aquí unes setmanes... I després què et vindria?
0: D'aquí un mes.
1: D'aquí un mes. I els següents campionats, quins serien?
0: El Campionat d'Europa.
1: Campionat d'Europa.
0: A l'agost.
1: Que m'has dit que és a Croàcia.
0: Sí.
1: I encara no estàs classificada per aquest.
0: No, encara no s'hi sap qui va.
1: Bueno, i això es decideix al Campionat d'Espanya, no? Entenc?
0: Sí, en el Campionat d'Espanya i fent control de la federació també.
1: Vale. I estem esperant a veure si aconseguim plaça per anar cap a Croàcia.
0: Sí.
1: Per tant, Marina, entenc que la festa major i aquestes coses que passen a l'estiu, tu...
0: No.
1: Poc
0: no
1: les veuràs, no, aquest any?
0: No, no.
1: I fa molt que no les veus?
0: 3 anys.
1: 3 anys, eh? Que no pots gaudir una mica d'aquestes doncs, festes així una mica no, més populars, vaja. Bueno, és el que dèiem, no? Tu estàs en el teu camí, en el teu objectiu i ara és la prioritat. Per tant, desitjar-te molta sort, molt esforç per a aquest mes d'entrenament. No sé si ara apretaràs molt per a aquest campionat, si tenint en compte que no hi ha classes, augmenten les hores d'entrenament, que entenc que sí.
0: Sí, sí.
1: Ara passes de les 6 que has dit que fas, no, al dia? Unes 6, 6,
0: sí,
1: 6 i mitja...
0: 6 i mitja o així.
1: Ara passarem potser unes quantes més.
0: Sí, potser sí.
1: I escolta'm, i això d'estar tot el dia entrenant, no arriba un moment que necessites escampar la boira una mica? Allà al gimnàs? O com va això?
0: Bueno, nosaltres descansem dijous a la tarda i al cap de setmana... Entrenem només dissabte al dematí i després tenim descans.
1: Vale, o sigui, teniu una tarda festa, que és dijous, i el dissabte a la tarda i tot el diumenge.
0: Sí.
1: Vaja, gairebé, com dèiem, gairebé això és una feina professional, perquè no sé si hi ha professionals de la gimnàstica.
0: Sí, però no pots viure d'això.
1: Ja. Bueno, clar, necessites algun ingrés, no?
0: No.
1: Ja sigui a publicitat. No sé si les grans dominadores, clar, s'ho poden permetre, però m'imagino que és això, no? Han de treure ingressos d'altres vies.
0: Sí, de beques i així.
1: Bé, doncs de moment, mica en mica, no? Primer pas aconseguit, que és el Campionat de Catalunya, ara ja ens enfoquem als propers campionats, amb un objectiu clar, que és les Olimpiades de Los Angeles, el 2028, crec que és, no?
0: Sí.
1: 2028, doncs propera parada 2028, pel camí doncs haurem d'anar superant campionats. Marina, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, desitjar-te molta sort i bé, que vagi tot molt bé.
0: moltes gràcies a tu per aquesta entrevista.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia i
2: Isabel. Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui se'ns presenta de ple estiu, amb sol i cel clar al matí i amb alguns núvols a partir de mitja tarda, no massa destacables, això sí, amb una visibilitat tèrbola i amb un cel blanquinós, amb una temperatura que avui ha baixat unes dècimes, però pujarà de dia i es mourà entre 22 i 23 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 31 o costant-se els 32 amb una humitat moderada i amb xafogor notable. Vent feble en domini del Garbí la major part del dia i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplèndid i molt calorós, amb cel clar tot el dia, tot i com una visibilitat tèrbola per pols en suspensió, i amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, situant-se entre els 23 o 24 aquesta nit de mínima, mentre que la màxima voltarà els 31, amb una humitat moderada i amb ambient xafogós. Vent feble amb terrals de nit i marinades de migjorn de dia, fent que la mar estigui enterrissada i marejol i la revetlla serà molt plàcida, això sí, calorosa i xafogosa, però amb cel pràcticament clar i amb vents molt febles o encalmats, amb una miqueta de brises de terra a partir de mitjanit. Per tant, revetlla molt tranquil·la i Sant Joan, que continuarà sent calorós.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès un previst de situació meteorològica de perill per calor intensa. L'onada de calor seria entre diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, segurament també dimecres. Ara bé, la categoria seria de 1 sobre 6 i també es preveu que aquest episodi d'onada de calor sigui especialment intens a les zones de l'interior de Catalunya i menys en el litoral, segons ha informat el Meteocat. Des de Protecció Civil de la Generalitat s'han publicat uns consells i recomanacions per evitar riscos amb la calor intensa.
4: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
1: A hores d'ara es manté aquest preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa que podria passar a ser un avís aquest cap de setmana. Unes al·legacions han tornat a aturar la licitació dels xiringuitos de les platges de Cubelles. Aquest dijous l'Ajuntament ha publicat el decret de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll per poder estudiar i resoldre les tres al·legacions rebudes just després d'haver reobert el procés aquest dilluns passat. Per tant, el concurs per l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Cubelles ha tornat a quedar suspès, segons ha publicat l'Ajuntament a la plataforma de contractació. L'informe de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll esmenta tres al·legacions rebudes dilluns i dimarts, poc després d'haver reobert el procés, que ja s'havia aturat prèviament per la detecció d'errors en els plecs. Ara s'han de resoldre aquestes al·legacions per poder reprendre novament el procés de licitació. Entre els serveis que l'Ajuntament vol treure a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes, és a dir, uns 21.500 euros anuals. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al Passeig Marítim i per dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. Tan bon punt es reobri aquest procés de licitació, es tornarà a anunciar també mitjançant la plataforma de contractació. La Festa Jove serà del 9 a l'11 de juliol i tindrà els videojocs com a protagonistes. El Servei de Joventut ha elaborat una programació a partir de les idees de grups juvenils de la vila. L'agenda encara no s'ha fet pública en tots els seus detalls, però sí que inclourà una jornada que estarà dedicada als videojocs. Des de la Regidoria de Joventut, Marta Soler, tècnica municipal, ha comentat que les subvencions per incentivar l'autoorganització d'activitats de la Festa Jove van quedar desertes.
5: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la Festa Jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem Festa Jove.
1: L'Espai Jove donarà a conèixer pròximament com serà aquest programa complet amb totes les activitats de la Festa Jove i els detalls dels horaris i els llocs previstos. Ja estan obertes les inscripcions per participar del pubillatge covellenc en el període 2026-2028. El 29 d'agost està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent després de 2 anys d'activitats. La inscripció per participar del pubillatge és gratuïta, es pot omplir un formulari mitjançant el web de l'Ajuntament cubelles.cat o també es pot demanar més informació directament a l'oficina de turisme fins al 22 d'agost. El dia 29 d'agost, al matí, és quan es faran les proves orals i escrites sobre cultura covellenca i catalana, que dirigirà un jurat compost per 3 entitats, una persona representant de Foment del Pubillatge Català, la pubilla i l'hereu de l'any anterior, una persona de l'Ajuntament de Cubelles i un secretari que controlarà el procés. A les 7 del vespre del mateix 29 d'agost és quan està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent. Les edats per al pubillatge infantil han de ser d'entre 7 i 11 anys, és a dir, nascuts entre el 2015 i el 2019, mentre que per al pubillatge adult l'edat és dels 17 als 23 anys, nascuts entre 2003 i 2009. Com a màxim s'escolliran 4 càrrecs per a cada franja d'edat, amb una pubilla, una dama, un hereu i un fadrí adults i els mateixos càrrecs infantils. Els geganters de Cubelles estan buscant voluntaris per celebrar la 40a trobada de gegants que es farà el 26 de juliol dins de la programació de la Festa Major Petita. La colla de Cubelles busca entre 40 i 80 persones per acompanyar les colles convidades, que seran una 40a. La colla de geganters de Cubelles ha engegat ja una campanya de crida a la ciutadania per trobar voluntaris de cara a la 40a trobada de gegants que serà el diumenge 26 de juliol dins del marc de la Festa Major Petita. La celebració vol ser històrica, ja que es passarà de les 10 colles habituals a un total de 40 colles convidades que vindran d'arreu del país i de l'Estat. Per poder gestionar aquest volum de participants, la colla necessita un mínim d'uns 40 voluntaris, un per colla, tot i que la xifra ideal seria arribar als 80 per poder fer parelles i d'aquesta manera la tasca sigui més fàcil i còmoda. Els voluntaris s'encarregaran de rebre les colles, guiar-les cap a les zones d'aparcament de remolcs, a la plaça del Mercat, acompanyar-les durant la cercavila i guiar-les després també cap al sopar de germanor al vespre, quan s'acabarà ja la funció dels voluntaris. Així ho ha explicat Ramon García, cap de colla dels geganters de Cubelles.
6: El 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles. i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar a la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic.
1: La gran afluència de gegants ha obligat a modificar l'esquema habitual de la trobada. Canviarà el seu punt de sortida per donar lloc a totes les colles que han de ballar. Ramon García, cap de colla, ha comentat que els voluntaris hauran d'anar a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, que és on es farà la plantada i serà el punt de sortida nou per aquest 2026.
6: La plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs. Per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc, que ja n'hem dit, darrere del mercat, i per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila, amb un recorregut nou.
1: Per tant, doncs, la plantada de la trobada de gegants serà a les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, un espai més ampli que la plaça dels Pobles d'Espanya, que s'ha quedat petita per acollir aquestes 40 colles que vindran el 26 de juliol. Després, a les 6 de la tarda, es farà la cercavila, que passarà, entre d'altres, per la plaça de la Vila i que s'acabarà la plaça del Mercat amb una ballada conjunta de totes les colles i amb un sopar de germanor que està previst que arrenqui cap a les 9. Quarts de 10. Entre les novetats d'aquest any destaca la participació del gegant de l'Escola de Cubelles, que fins ara no havia participat de la trobada, i també vindran colles, evidentment, de punts llunyans, com Torrejón d'Ardoz, des de Madrid, o l'Alcoi al País Valencià. També hi haurà participació d'entitats de caràcter social, com una associació de nens amb autisme de Reus, o una colla de refugiats ucraïnesos de Barcelona. Les persones interessades a col·laborar com a voluntaris en la 40a trobada de gegants de Cubelles es poden posar en contacte amb els organitzadors mitjançant les seves xarxes socials.
4: La colla de cintes de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles ha iniciat una campanya per incorporar nous membres i garantir la continuïtat d'aquesta dansa tradicional. L'objectiu és ampliar el grup i apropar el ball de cintes a persones interessades en la cultura popular i les tradicions festives. L'únic requisit és ser major de 13 anys. Una de les balladores de cintes, concretament la Irene, ens parla d'aquest ball.
7: El ball de cintes és un ball tradicional, preciós i molt vistós. La coreografia es basa en un grup de balladors i balladores que dansen al voltant d'una persona central, d'on agafa unes cintes. A mesura que ballem al ritme de la música de gralles i timbals, anem teixint i desteixint aquestes cintes, la qual cosa requereix molta coordinació i és molt bonic de veure. Pel que fa a la vestimenta, és la típica de ball popular de festa major. Portem una camisa blanca, uns pantalons o palilla blancs, la faixa i les espardilles. Hem decidit fer aquesta crida ara perquè estem preparant la temporada de cara a la festa major i volem ampliar la colla, donar-li aire fresc i assegurar-nos que tothom que tingui ganes de participar ho pugui fer. No cal tenir cap mena d'experiència prèvia en dansa. Només cal tenir ganes de ballar, de passar-ho bé i, com diem al cartell, de fer pinya i fer poble.
4: Des de la colla de balls de cintes també expliquen que no és necessari tenir experiència prèvia en aquesta dansa, ja que els assajos permeten aprendre progressivament els passos i les diferents figures que caracteritzen aquest ball. Escoltem tot seguit una altra de les balladores d'aquesta colla de cintes, la Sònia.
8: Els assajos els fem els divendres o diumenges a la tarda. Són assajos molt dinàmics, on aprenem els passos des de zero. Una persona que s'incorpori a la colla, el que trobarà, sobretot, és molt bon ambient. No és només venir a assajar un ball, és formar part d'un grup d'amics, viure la festa major des de dins, que és una experiència totalment diferent i molt intensa, i mantenir viva una de les tradicions més maques de la nostra cultura. Així que ja ho sabeu, si us pica la curiositat, animeu-vos a provar-ho. Ens podeu contactar al telèfon 639 98 21 86 o envieu un missatge per l'Instagram de la nostra colla. Us hi esperem amb els braços oberts.
9: Els integrants de la colla de cintes de l'agrupació animen a totes les persones interessades a informar-se a través dels seus canals habituals i a participar en els pròxims assajos oberts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol assegurar el relleu generacional i mantenir viva una valoració que forma part del patrimoni cultural local. Els taurons al Mediterrani són protagonistes del nou capítol de la secció Compartim la platja amb la natura del programa Cubelles tot un món. Xavier Pedro, del grup de JPEC, ha desmuntat mites sobre els taurons i ha reivindicat també durant la seva conversa el seu paper essencial per mantenir l'equilibri dels ecosistemes marins i fomentar una convivència respectuosa amb la fauna litoral. Sota el títol Taurons i postestiu, el programa convida els oients a conèixer millor aquests grans peixos marins, desmuntant, com dèiem, aquests mites i creences que sovint, diu, generen alarma innecessària. Escoltem un dels moments d'aquesta conversa.
10: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix. No, sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que es preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no, en aquest tema, el tema dels taurons.
9: D'aquesta manera, Xavier Pedro recorda que la presència de taurons al Mediterrani forma part de la normalitat ecològica d'un mar saludable i que les espècies presents a les nostres costes rarament representen un perill per a les persones.
10: Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària. I bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans, ni algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Uh-huh. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tanquen la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
9: El programa aprofita l'inici de la temporada estival per fomentar una convivència respectuosa amb la fauna marina i per recordar que la conservació de la biodiversitat també passa per conèixer millor les espècies que habiten el nostre litoral. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha estat aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles des de l'Espai Consum, que s'emet els dimecres de la primera setmana de cada mes al magazín Cubelles Tot un Món. En aquesta ocasió han informat la ciutadania sobre les millors pràctiques a l'hora de comprar entrades per concerts, festivals i altres espectacles. Durant l'espai radiofònic, Eva Mengual i Imma Laborda, professionals de l'OMIC, han posat l'accent en la importància de prevenir fraus i evitar incidències que cada vegada més habituals en la venda d'entrades a través d'internet. Escoltem un dels moments d'aquesta intervenció.
11: S'ha d'anar molt amb cuidado, perquè poden ser entrades falses, duplicades i a més, no? I a més, hi ha plataformes que a més són webs després de prevenda, no? I que a més el seu preu ja és més alt que l'oficial. Llavors dius, ostres, sí que hi ha lloc, però és que resulta que és molt més alt
12: molt
11: i l'altre a ti, no? Per tant, sempre mirar el preu final complet, les despeses de gestió, si es pot, les condicions de devolució, les dades de l'empresa, i si hi ha... I el que és també és important, la informació clara, perquè estava pensant en un cas d'un cop que no es va poder anar per un, i vam poder contactar amb l'empresa, estava pensant en un cas, i de dir, mira, es va passar això, i llavors pot ser que no et diguin que no et retornen els diners, però que sí que et donen un abonament per un altre any, o diferents opcions, no?
9: Entre les principals recomanacions, l'OMIC de l'Ajuntament destaca la necessitat de prioritzar sempre els canals oficials de venda i en aquest sentit han recordat que la manera més segura és adquirir una entrada i fer-ho directament a través de la pàgina web de l'organitzador de l'esdeveniment o del recinte on es celebra aquest acte. També han insistit en la importància de verificar que el domini web sigui l'original, ja que existeixen també pàgines fraudulentes amb noms molt similars als oficials. Igualment, també és recomanable comprovar que el lloc web utilitza una connexió segura identificable pel protocol HTTPS. I pel que fa a la revenda d'entrades, les representants de l'OMIC també han recomanat comparar sempre el preu ofert amb el de la pàgina oficial de l'organitzador. Han recordat també que la normativa limita l'increment del preu de revenda respecte al valor original, que habitualment no hauria de superar el 20%. I un altre aspecte destacat d'aquesta entrevista ha estat la inexistència del dret de desistiment en la compra d'entrades per a espectacles. A diferència d'altres compres efectuades a distància, el consumidor no pot retornar l'entrada i recuperar els diners de manera automàtica, excepte en casos de cancel·lació o modificacions substancials de l'esdeveniment.
11: Tot i que comprem a distància, sabem que sempre hi ha el dret de desistiment, però aquí no. És a dir, en aquest cas no hi ha el dret automàtic a retornar-la, no? És una de les excepcions que diu el Codi de Consum. Així com normalment, quan això n'hem parlat molt extensivament, que tens 15 dies, no? Però ull, si l'espectacle es cancel·la, si hi ha un canvi de data, si el servei no es presta correctament.
9: Respecte a les assegurances de cancel·lació que sovint s'ofereixen durant el procés de compra, les professionals també han recomanat llegir amb deteniment totes les condicions i exclusions abans de contractar-les per evitar sorpreses en cas d'haver-ne de fer ús. Finalment, han explicat també des de l'OMIC de l'Ajuntament que davant qualsevol incidència el primer pas és presentar una reclamació davant l'organització de l'esdeveniment. Si la resposta no és satisfactòria, les persones consumidores poden recórrer al serveis de mediació de consum per rebre assessorament i suport especialitzat.
1: La Generalitat ha anunciat el dispositiu que ha de garantir una revetlla de Sant Joan segura a tot el país amb el missatge «No petis la revetlla». Protecció Civil, bombers, Mossos i Trànsit disposaran de reforços especials i fan una crida a la prevenció per evitar emergències. Protecció Civil posarà en prealerta el Pla Territorial Procicat, que farà seguiment de les incidències qui pugui bé durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan d'aquest 2026. El servei també manté la crida a la prevenció amb el lema de l'any passat «No petis la revetlla», una campanya que es basa en una idea clara i directa, i és que la nit de Sant Joan la millor manera de divertir-se és evitar comportaments arriscats. Per la seva banda, durant la Revetlla de Sant Joan, els bombers de la Generalitat registren habitualment un increment notable de serveis a tot el país. La majoria d'intervencions estan relacionades amb incendis en entorns urbans i focs de vegetació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat que el reforç dels equips de bombers suposarà un increment del 50% respecte d'una guàrdia ordinària.
12: Aquí tindrem doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
1: El Servei Català del Trànsit posarà en marxa també un dispositiu especial de mobilitat conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra amb motiu de Sant Joan. Aquest any el festiu coincideix en dimecres, 24 de juny, i s'ha previst un escenari de mobilitat diferent entre el cap de setmana previ i els desplaçaments específics de la revetlla i el mateix dia festiu. Finalment, els agents rurals desplegaran 200 efectius arreu de Catalunya i ampliaran l'horari operatiu. Entre els dies 21 i 24 de juny, aquest cos se centrarà en la prevenció d'incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan, pel compliment de les mesures de seguretat i també en el control de l'ús del material pirotècnic.
13: La gimnasta cubellenca Marina Escudero s'ha proclamat recentment campiona de Catalunya en la categoria Sènior Elite, la màxima categoria d'aquest esport. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, l'atleta ha compartit la seva satisfacció pel títol aconseguit a Mataró i ha explicat com gestiona el seu dia a dia al centre del rendiment a Madrid. Escudero va aconseguir la primera posició de la classificació general gràcies a una actuació regular en els quatre aparells de la gimnàstica artística: salt, paral·leles, barra d'equilibris i terra. La cubellenca va obtenir la victòria en salt i va quedar segona tant la barra d'equilibris com amb les paral·leles. Tot i el gran resultat, l'esportista es mostra exigent amb el seu rendiment i assegura que encara té marge de millora, especialment en l'exercici de terra.
14: La meva gimnàstica artística, que hi ha quatre parells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i es dona fent els seus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis. Estic contenta per la competició, amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes. A terra tinc bastant marge perquè em va sortir bastant regular, i bueno, a barra també perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
13: Des de fa 3 anys, quan només en tenia 14, Marina Escudero viu al Centre d'Alt Rendiment de Madrid. Allà compagina els estudis de batxillerat amb els entrenaments diaris exigents que superen les 6 hores de treball físic. La rutina diària de la gimnasta es divideix en blocs que intercalen les classes acadèmiques i els entrenaments al gimnàs, un ritme que requereix un gran sacrifici personal, incloent-hi la distància amb la família i la renúncia a les vacances d'estiu. Tot això ho fa amb un objectiu clar, que són els Jocs Olímpics de Los Angeles al 2028. Els propers compromisos, però, de la gimnasta inclouen la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara, on buscarà la classificació per al Campionat d'Europa, que es disputarà a Croàcia el mes d'agost. No obstant això, el gran somni de la cubellenca és el caràcter olímpic, i el seu objectiu és arribar a Los Angeles 2028. Aquest és el full de ruta que ens explicava ella.
14: Sí. Bueno, jo primer farem 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino, i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i quart, 3 i mitja d'entreno. Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades a Los Angeles. Primer, en el Mundial de 2027, és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers equips d'Espanya.
13: Mm-hmm.
14: Si no... que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
13: Per aconseguir el bitllet olímpic, Escudero haurà de superar diversos controls de la federació i buscar la classificació, ja sigui a través de l'equip espanyol pel Mundial del 2027 o per via individual en els diferents aparells. De moment, però, la jove gimnasta continuarà la seva preparació intensiva a Madrid durant les properes setmanes sense descans estival. I, com dèiem, els propers reptes són la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara.
15: Nou de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui se'ns presenta de ple estiu, amb sol i cel clar al matí i amb alguns núvols a partir de mitja tarda, no massa destacables, això sí, amb una visibilitat tèrbola i amb un cel blanquinós, amb una temperatura que avui ha baixat unes dècimes, però pujarà de dia i es mourà entre 22 i 23 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 31 o costant-se els 32 amb una humitat moderada i amb xafogor notable. Vent feble en domini del Garbí la major part del dia i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplèndid i molt calorós, amb cel clar tot el dia, tot i com una visibilitat tèrbola per pols en suspensió, i amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, situant-se entre els 23 o 24 aquesta nit de mínima, mentre que la màxima voltarà els 31, amb una humitat moderada i amb ambient xafogós. Vent feble amb terrals de nit i marinades de migjorn de dia, fent que la mar estigui enterrissada i marejol i la revetlla serà molt plàcida, això sí, calorosa i xafogosa, però amb cel pràcticament clar i amb vents molt febles o encalmats, amb una miqueta de brises de terra a partir de mitjanit. Per tant, revetlla molt tranquil·la i Sant Joan que continuarà sent calorós.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Fa unes setmanes la gimnasta cubellenca Marina Escudero es va proclamar campiona de Catalunya en la seva categoria. Per parlar d'això i també doncs, de tota la seva competició i del que li queden els propers mesos, la tenim a través del fil telefònic. Bona tarda, Marina.
5: Bona tarda, Marc.
4: I primer de tot, enhorabona per aquest campionat de Catalunya. Explica'ns, perquè segurament tu sabràs dir la categoria i tot això que acompanya el campionat de Catalunya.
5: Bueno, moltes gràcies. I sí, bueno, la meva categoria és Senior Elite, que és la més alta d'aquest nivell. Uh-huh. I després estem separats per via olímpica. Que va per edat, però és via olímpica és el nivell més alt de la gimnàstica.
4: Mm-hmm, perfecte, per tant, has estat campiona de Catalunya en la teva categoria, en aquest cas Senior Elite. Explica'ns on va ser, com va anar i com vas viure doncs, aquesta competició.
5: Va ser a Mataró. Estic contenta per la competició. Amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes.
4: Explica'ns una miqueta, perquè la gent que no en sàpiga gaire o no en sabem gaire, com és la teva competició? Perquè la gimnàstica té diferents modalitats, no? Diferents estils, diguéssim.
5: Sí, la meva gimnàstica artística, que hi ha quatre parells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i es dona fent els seus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis.
4: Mm-hmm. Clar, i tu fas dels quatre parells, per exemple, em sembla que a més dos vas quedar primera també, no?
5: En un.
4: Val, salt. Això, en salt, que és el que entenc que és el que t'agrada més, no?
5: Bueno.
4: O no?
5: El que més m'agrada és la barra, que vaig quedar segona.
4: Mm-hmm.
5: I a paral·leles també vaig quedar segona.
4: Bueno, clar, si has quedat primera del global, no? Vol dir que en tots has tingut una bona participació.
5: Sí.
4: I en què creus, però, que podries millorar una mica?

0: No té res a veure, però és un bon resultat per anar al campionat d'Espanya.
1: Vale, per tant, no cal ser campiona de Catalunya per anar al campionat d'Espanya.
0: No, és a part.
1: Vale. I, per tant, doncs, estem preparant ja el campionat d'Espanya o què estem preparant ara?
0: Bueno, primer tinc la final de la Lliga Iberdrola, que és per aquí, que ens van classificar a la final dels 4 millors, i primer tinc aquesta competició i després ja el campionat d'Espanya.
1: Mm-hmm. Aquest any al campionat d'Espanya et toca viatjar molt?
0: No, és a Guadalajara.
1: Guadalajara. Sí, expliquem-ho. Ara explicarem una mica com és el dia a dia d'una gimnasta pràcticament professional, perquè tu vius a Madrid ara.
0: Sí, estic en el centre del rendiment de Madrid i compaginant estudis i entrenaments.
1: I això com es fa? A veure, explica'ns, perquè m'imagino que deus passar moltes hores al gimnàs, però evidentment també has de seguir estudiant.
0: Sí. Bueno, jo... Primer fem 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i mitja d'entreno.
1: Vale, ho dividiu una miqueta, no? En comptes de fer les classes seguides i els entrenaments seguits, feu classe-entrenament, classe-entrenament.
0: Sí.
1: Que entenc que les classes i els entrenaments deuen ser en el mateix lloc.
0: Sí, estan a 5 minuts caminant, és aquí al costat.
1: Uh-huh. I fa molt que estàs al centre del rendiment. Què és un centre del rendiment? Perquè la gent ho entengui.
0: És per als esportistes, perquè puguin compaginar millor estudis i entrenaments.
1: Uh-huh. I fa molt que hi ets tu al centre del rendiment?
0: Estic fent el meu tercer any.
1: 3 anys, eh? Clar, sí. També hem d'entendre que per poder anar a un centre del rendiment és que hi ha d'haver-hi un rendiment molt alt, és a dir, has de ser molt bona perquè et donin aquesta oportunitat d'entrenar amb els millors i amb els millors gimnasos i amb tot el que això suposa. Sí. Clar, evidentment, això després s'ha de mantenir en les competicions.
0: Sí, clar. A mi em van oferir la beca en el 2023 i, bueno, molt contenta de que me la vagin oferir i treballant.
1: Això vol dir que viu sola?
0: Sí. Estic aquí en la residència amb les meves companyes d'esport i de més esport.
1: De vida, no? Sí. Companyes de vida, pràcticament.
0: Sí.
1: Perquè, clar, tu amb quants anys vas entrar al centre del rendiment?
0: Amb 14-15.
1: 14-15, eh? Ara en tens 17.
0: Sí.
1: Per tant, has estudiat, què? Últim quart de l'ESO i 2 de batxillerat?
0: Sí.
1: Per tant, clar, portes ja una vida gairebé a Madrid, no?
0: Sí.
1: I això t'agrada en tu? Et motiva o què penses?
0: Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades en un futur i, bueno, aconseguint a poc a poc algunes coses.
1: I no trobes a faltar venir cap aquí? Bueno, m'imagino que sí que deus anar viatjant, no? Deus venir cap aquí diverses vegades, però trobes a faltar-ho o estàs bé allà?
0: Trobo a faltar a la meva família, a la casa i totes les coses aquestes, però cada cop estic més acostumada. Mm-hmm. El primer any costa més.
1: Ja, clar, ja t'hi fas, no? I ara vacances o vosaltres no feu vacances?
0: No, aquest any no toca.
1: No toca fer vacances, no? Llavors ara, bueno, classe sí, no? De classe no faràs?
0: Sí, de classe sí, i ja està.
1: I llavors entrenar. Vaja. Parlaves de l'objectiu. L'objectiu són unes Olimpiades. Evidentment, ara encara queden uns anys, però són les properes Olimpiades ja el teu objectiu?
0: Sí, Los Ángeles.
1: Los Ángeles, eh?
0: Sí.
1: I què és el que hem de fer per arribar allà? És a dir, per on t'has de passar? Quins són els checkpoints que has d'anar passant per arribar a Los Ángeles?
0: Doncs, primer, en el Mundial de 2027, és el classificat.

0: Dori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers.
1: Vale. Com a equip vols dir com a Espanya, no?
0: Sí, equip d'Espanya.
1: Uh-huh.
0: Si no, que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
1: Vale. Per tant, tens dos vies, no? La una és sí, a través de la selecció espanyola, que habitualment quedeu entre les 12 primeres, no?
0: Bueno, en el Mundial, el cicle passat no van classificar com a equip. Mm-hmm. Van anar a tres gimnastes individuals.
1: Vale. I llavors, si no, has de buscar aquesta via individual, que llavors és per aparell o és
0: sí,
1: per tot?
0: Sí, per aparell.
1: Per aparell, eh? Llavors la idea seria doncs, intentar...
0: Com a equip, en el Mundial.
1: Anar per equip. Per tant, estem parlant Mundial 2027, per tant estem parlant un any vista, no?
0: Sí.
1: Abans, però, dèiem, el Campionat d'Espanya d'aquí unes setmanes i després què et vindria?
0: D'aquí un mes.
1: D'aquí un mes. I els següents campionats quins serien?
0: El Campionat d'Europa.
1: Campionat d'Europa.
0: A l'agost.
1: Que m'has dit que és a Croàcia.
0: Sí.
1: I encara no estàs classificada per aquest.
0: No, encara no s'hi sap qui va.
1: Bueno, i això es decideix al Campionat d'Espanya, no? Entenc?
0: Sí, en el Campionat d'Espanya i fent control de la federació també.
1: Vale. I estem esperant a veure si aconseguim plaça per anar cap a Croàcia.
0: Sí.
1: Per tant, Marina, entenc que la festa major i aquestes coses que passen a l'estiu, tu...
0: No.
1: Poc les veuràs, no, aquest any?
0: No, no.
1: I fa molt que no les veus?
0: 3 anys.
1: 3 anys, eh? Que no pots gaudir una mica doncs, d'aquestes festes així una mica més populars, vaja. Bueno, és el que dèiem, no? Tu estàs en el teu camí, en el teu objectiu i ara és la prioritat. Per tant, desitjar-te molta sort, molt esforç per a aquest mes d'entrenament. No sé si ara apretaràs molt per a aquest campionat, si tenint en compte que no hi ha classes, augmenten les hores d'entrenament, que entenc que sí.
0: Sí, sí.
1: Ara passes de les 6 que has dit que fas, no, al dia? Unes 6
0: i mitja o així.
1: Ara passarem potser unes quantes més.
0: Sí, potser sí.
1: I escolta'm, i això d'estar tot el dia entrenant, no arriba un moment que necessites escampar la boira una mica? Allà al gimnàs? O com va això?
0: Bueno, nosaltres descansem dijous a la tarda i al cap de setmana... Entrenem només dissabte al dematí i després tenim descans.
1: Vale, o sigui, teniu una tarda festa, que és dijous, i el dissabte a la tarda i tot el diumenge.
0: Sí.
1: Vaja, gairebé, com dèiem, gairebé això és una feina professional, perquè no sé si hi ha professionals de la gimnàstica.
0: Sí, però no pots viure d'això.
1: Ja. Bueno, clar, necessites algun ingrés, no?
0: No.
1: Ja sigui a publicitat. No sé si les grans dominadores, clar, s'ho poden permetre, però m'imagino que és això, no? Han de treure ingressos d'altres vies.
0: Sí, de beques i així.
1: Bé, doncs de moment, mica en mica, no? Primer pas aconseguit, que és el Campionat de Catalunya, ara ja ens enfoquem als propers campionats, amb un objectiu clar, que és les Olimpiades de Los Angeles, el 2028, crec que és, no?
0: Sí.
1: 2028, doncs propera parada 2028, pel camí doncs haurem d'anar superant campionats. Marina, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, desitjar-te molta sort i bé, que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies a tu per aquesta entrevista.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. divendres de 10 a 11 al 107.5 de l'FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
2: Isabel. Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xerxer.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència. Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles 107.5 FM.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Ja tornem a ser aquí inaugurant un nou any i us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a la primera edició de 2026 de les Històries de la Música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Hola, Ignasi, molt bon dia també a tothom. Doncs mira, iniciarem l'any amb el repàs dels èxits de l'any 1973 i, com sempre, compararem dues llistes de supervendes, els Billboard americà i los 40 espanyoles.
0: Sí, senyor. Doncs precisament, aquell any 1973 trobem una primera diferència significativa entre les dues llistes pel que fa a la quantitat d'artistes que van entrar a formar part de cadascuna d'elles.
1: Certament, mentre que al Billboard hi van entrar 25 artistes diferents, 19 dels quals es van passar només una o dues setmanes en primera posició, a la llista espanyola de los 40 només hi van accedir 9 artistes diferents.
0: I el mínim de temps que alguns d'ells van estar-se en el primer lloc van ser 2 setmanes, mentre que hi va haver qui se'n va estar 13 i fins i tot 15.
1: Doncs així començarem per baix recordant algun d'aquells que es van estar només una setmana al capdamunt dels Billboard.

0: els Rolling Stones, que va situar-se en el número 1 cap a finals d'octubre de 1973.
1: Aquest tema té un inusual inici acústic i uns anys més tard en trobem un de molt similar en un altre tema que també ha esdevingut mític. Es tracta de Hotel California de The Eagles.
0: Exactament, tenen similitud. I sense que puguem afirmar res categòricament, és més que probable que The Eagles es veiessin influïts per els Rolling Stones. No en va, els Rolling Stones se'ls considera un dels grups més influents en la història del rock.

0: Ara ens trobem amb un altre personatge il·lustre. Es tracta de George Harrison, que 3 anys més tard del seu primer èxit com a solista, una vegada dissolta The Beatles, va ser en My Sweet Lord, tornava a situar-se en el primer lloc de les llistes, amb aquesta que ara estem escoltant, Give Me Love, i s'hi va estar també una setmana.
1: Precisament es va situar en la primera plaça, prenent-li el lloc al seu excompany dels Beatles, Paul McCartney, però d'ell, d'en McCartney, en parlarem d'aquí una estona. Passem ara al bloc de temes que es van estar 2 setmanes encapçalant el Billboard.

0: Estem escoltant un tema clàssic de R&B, el Midnight Train to Georgia, en la veu de Gladys Knight and the Pips, un grup que es va passar gairebé 40 anys dalt dels escenaris, des del 1952 fins al 1989.
1: Van començar com un grup familiar, format per germans, fills i cosins, i van tenir uns inicis amb un èxit força moderat. Va ser a partir de 1966 que els va fitxar la discogràfica Motown, que van començar els seus èxits comercials i a situar temes al capdamunt de les llistes.
0: Precisament la que hem estat escoltant, Midnight Train to Georgia, va ser la que es va convertir en la cançó estrella i amb la que en aquell any, el 1973, es van passar dues setmanes en el número 1.

0: Igual que Gladys Knight i And the Pips, els qui escoltàvem fa un moment, o Diana Ross, que va aconseguir situar-se en el primer lloc amb Touch Me in the Morning, Marvin Gaye era un dels membres de la plantilla de la discogràfica Motown, a qui en més d'una ocasió hem qualificat de factoria musical.
1: I ell també va ocupar el primer lloc dels Billboard amb el tema Let's Get It On, una balada clàssica de molts temes, dels molts temes en què va triomfar. Així doncs, com acabem de dir, dintre del mateix any, tres artistes de la Motown van situar-se en temes en lloc dels primers llocs de les llistes.
0: Sí?
1: O potser no eren només tres.

0: efectivament, no en van ser només tres, perquè a ells s'hi va afegir Stevie Wonder, aquell noiet invident que havia començat a la Motown amb el nom de Little Stevie Wonder i que a la llarga es va convertir en una de les estrelles de més èxit d'aquella productora.
1: You are the sunshine of my life. Es va passar dues setmanes al número 1, però mai ha deixat de ser una de les balades més romàntiques de la història de la música. I no ho diem només nosaltres. La prestigiosa revista Rolling Stone, que va publicar el llistat de les que eren segons el seu criteri, d'ells i dels lectors, les 500 millors cançons de la història, van situar aquesta cançó, You Are the Sunshine of My Life, en el lloc 183, que no està gens malament.
0: Gens ni gota.

0: Encara un parell més de temes que van ocupar el capdamunt del Billboard durant dues setmanes. El primer, aquest Half-Breed, que escoltem en la veu de Cher.
1: La lletra d'aquesta cançó relata la història d'una dona jove que es veu rebutjada pel fet de ser mestissa, filla d'un home blanc i d'una dona Cherokee.
0: El fet és que la mare de la mateixa Cher es trobava en certa mesura en aquesta situació perquè era d'ascendència europea i Cherokee.
1: A l'època en què Cher va publicar aquesta cançó, quan la interpretava als escenaris, acostumava a vestir-se com una índia, amb plomes i tot,
0: Fixa't.
1: Cosa que probablement en l'actualitat seria vist com a molt políticament incorrecta.
0: Segurament.

0: L'últim tema dels que es van passar dues setmanes dalt de tot del Billboard és aquest Will It Go Round in Circles, que escoltem amb Billy Preston a la veu i als teclats.
1: Recordem també que Billy Preston va arribar a ser el conegut com a cinquè Beatle,
0: sí,
1: gràcies a la seva col·laboració en diversos temes, entre els quals podem destacar el Get Back i el Don't Let Me Down.
0: Sí, de fet, en Billy Preston va ser l'únic músic extern a The Beatles acreditat en algun dels seus discos, cosa, per tant, escassíssima. En particular, va aparèixer en el senzill de Get It Back, que a la portada se l'esmentava com The Beatles with Billy Preston.
1: Doncs passarem ara a presentar-vos els tres únics artistes que es van estar dues setmanes a los 40 principales.

0: madrugada.
1: Estem escoltant Por si tú quieres saber, interpretada per Jairo, que era el nom artístic del cantant argentí Mario Rubén González Pierotti, que es va haver d'exiliar a Espanya i França durant la dictadura militar argentina, la qual cosa va influir notablement en la seva obra.
2: I es tracta d'una balada melòdica en què parla amb un amor del passat i li explica com li ha anat la vida, per si de cas ho vol saber, tal com diu el mateix títol.
1: Exactament. La seva vinguda a Espanya va ser impulsada inicialment per un altre argentí, Luis Aguilé, qui li va fer una oferta de feina per la discogràfica CBS.
2: Jairo va seguir la seva carrera a Europa i va cantar tant en castellà com en francès o italià.

0: se fue.
1: Aquests que escoltem són Fórmula Quinta, formats a Madrid l'any 1967 amb un dels seus temes més coneguts, Eva Maria.
2: Fórmula Quinta practicaven un pop d'arrels anglosaxones amb influències dels Beatles i també dels Monkees. I a més d'Eva Maria, aquella que va marxar buscant el sol a la platja amb la maleta de pell i el biquini de ratlles, bé, no seguirem amb la lletra.
1: Tot allò, sí. Sí.
2: També van triomfar amb una altra com aquella cançó que era Cuéntame, aquesta de l'any 1969.
1: Sí, senyor, tots dos temes van tenir un notable èxit en la seva època, però precisament Cuéntame, aquesta que deies, ja va tenir gran repercussió a partir del moment en què es va convertir en la sintonia de la sèrie de televisió espanyola Cuéntame cómo pasó.
2: I tant, i tant.
1: Mentre que l'èxit d'Eva Maria, diguéssim que es va quedar restringit a les pistes de ball.

0: Aquest tema és Pardon Me, Sir, que Joe Cocker, d'aquí podem reconèixer la seva particular veu esquerdada, que el fa tan distingible i que ell, podríem dir, que va explotar.
1: Sí, clar.
0: Ara bé, quin era l'origen d'aquesta veu? Tenia algun problema físic que li provoqués? Doncs, oi, sembla que per la resposta que tenim és que no.
1: No, no. Ara bé, el que sí que és cert és el fet que la intensitat que Joe Cocker posava a les seves interpretacions, especialment en públic, quan precisament forçava més encara aquesta forma de cantar, en més d'una ocasió li van provocar petits esquinçaments a les cordes vocals.

0: I aquests són Santa Bàrbara, que amb aquest tema, Charlie, també van situar-se un parell de setmanes en la primera posició. Es tracta d'una balada tendra, la lletra de la qual ens pot confondre si no sabem la història que hi ha al darrere.
1: Escoltant-la, podem pensar que Charlie és una noia a qui el cantant es va trobar al carrer, però en realitat reflectia el que li va passar, certament, i és que va trobar un colom ferit a qui va anomenar Charlie i que va recollir.
0: Amb el temps va aconseguir que l'animal es recuperés de les seves ferides i, naturalment, va acabar emprenent el vol i marxant.
1: El que el cantant vol transmetre amb la lletra és la idea de l'amor desinteressat i el respecte cap a les necessitats de l'altre, en aquest cas, el desig de volar del colom.

0: Acomiadarem aquesta primera part dels èxits de 1973 amb Carly Simon i el seu You're So Vain, aquest tema que comença amb aquesta característica línia de baix i que es va convertir en el més celebrat i recordat de la cantautora nord-americana i que era un dels singles de l'àlbum No Secrets.
1: Doncs portant la contrària al títol de l'àlbum, la Carly Simon mai ha desvelat de forma clara a qui va dirigida la lletra de la cançó, que és un retrat demolidor de qui sembla ser un antic amant que l'ha abandonat i que, en resum, és un cregut. De fet, la lletra de la tornada diu: "Ets tan cregut, segur que et penses que aquesta cançó parla de tu, no?"
0: Però tornant a la identitat del protagonista de la cançó, hi ha moltes sospites que es pugui tractar de l'actor Warren Beatty, amb qui Carly Simon va tenir un afer, eh?
1: Sí.
0: Clar que també se li coneixen o sospitaven històries, eh? Espera, que la llista és una mica llarga.
1: A veure.
0: Amb Michael Crichton.
1: Sí.
0: Amb Chris Christopherson.
1: Mm.
0: Amb Jack Nicholson.
1: Vaja.
0: Amb Cat Stevens.
1: Déu-n'hi-do.
0: Amb John Travolta.
1: Fixa't.
0: Amb Sean Connery. Amb Marvin Gaye. O Jeremy Irons, deixeu-ho aquí, va.
1: I poses uns punts suspensius,
0: sí,
1: aquí?
0: Sí,
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Doncs bé, amb tanta oferta de candidats, la protagonista d'aquesta cançó no li ha sigut gens difícil a la Simon el mantenir en secret la real identitat del protagonista. I ves que no sigui una barreja d'una mica de tots.
0: També pot ser, també pot ser. Doncs amb ella us deixem fins la setmana que ve, en què acabarem el repàs dels èxits del 1973.
1: Mentre, amics, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
4: Hola,
3: de Ràdio
4: amics, què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
3: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.

0: I tornem a la secció Biblioagenda amb Núria del Campo, la directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, a qui saludem tot seguit. Benvinguda, Núria, a la ràdio.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: I bé, ja estem allò a propet, no?, d'aquesta temporada estival. Per tant,
1: totalment.
0: Avui doncs repassem la programació d'aquests mesos de juliol i agost, no?
1: Correcte. Doncs, bueno, com han fet altres estius, els dijous de juliol els dediquem a tallers creatius, sobretot pel públic familiar infantil. Llavors comencem el primer dijous, dia 2, i tindrem un taller que es titula Un drac a la biblioteca. Juguem amb el trencadís de Gaudí. Llavors aquest taller ens el fa Catàrtic i serà un joc d'escultura per construir entre tots els participants un drac fantàstic inspirat en aquest trencadís de Gaudí, que ja sabem que és un any que se celebra el centenari de la seva mort, i aquest drac quedarà per exposar a la biblioteca. Per tant, faran una obra col·lectiva que tindrem per commemorar també aquest any Gaudí. Això és per famílies amb infants de 6 a 12 anys i s'han d'inscriure a la biblioteca. Recordem el tema inscripcions. Ha de ser presencialment, per telèfon o per correu electrònic. La via Instagram o WhatsApp no serveix. Doncs bé, quin és el segon taller de juliol? Doncs és el de la llibreta Síndria. Aquest és el proper dijous, el dia 9, que aquest el farà la Dolça Llibreta. La Dolça Llibreta ja ens ha vingut més d'un cop. Per exemple, abans de Nadal també van fer una llibreta molt maca, fa un parell d'anys van fer un punt de llibre per Sant Jordi molt bonic. Llavors aquest serà un taller familiar d'iniciació a l'enquadernació japonesa i creativa, i realment faran una llibreta en forma de síndria, molt refrescant, molt estiuenca, molt vistosa, i com deia, més familiar. Per tant, els infants a partir de 6 anys han d'inscriure's amb un adult. Aquest és un taller que han de fer infant i adult. També serà de 5:45 a les 7, tots són a la mateixa hora. I els dos últims dijous de mes, que són el 16 i el 23, els dedicarem a un taller de creació d'audiocontes a càrrec de la Laia Flórez. Llavors aquí, entre els participants, crearan una història, un conte, l'enregistraran amb veus i sons, i després hi haurà un muntatge perquè el segon dia, la segona sessió, podran escoltar aquest conte, inaugurar-lo, i serà un conte que es podrà escoltar sempre que vulguin, vull dir que quedarà ja fet per l'eternitat.
0: Molt bé,
1: Molt vinculat amb la ràdio,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I llavors això serà, com hem dit, el 16 i el 23, en el mateix horari, de 6:45 a 7. Aquest està adreçat per infants a partir de 7 anys, aquí ja no cal que hi hagi acompanyament d'adult, d'acord? Doncs bé, després d'aquests 4 dijous plens de creativitat, també tenim exposicions. Les exposicions a la biblioteca, ja sabeu que cada mes en tenim una de nova i que hi ha molta demanda, perquè fins al 2028 hi ha peticions d'exposicions. En aquest cas tindrem el juliol del 6 al 29 una exposició que es titula Habitat, i són fotografies de Ferran Morán Gay. És una persona que viu aquí a Cubelles, és un ciutadà nostre, i ell ens mostrarà un recorregut per un mosaic d'espais d'arreu del planeta que l'home ha fet seus des de temps immemorials. Llavors ell ha viatjat, ha agafat edificis, paisatges i tal, i li ha posat aquest nom d'Hàbitat, no? Com l'home ha habitat el planeta. Recordem, del 6 al 29 de juliol. Quina altra exposició tindrem? Doncs a l'agost, del 3 al 28 d'agost, tindrem l'exposició titulada Llibres lliures, el noir de Libertània. Sapigueu que a l'agost també hi ha el festival del Cubelles Noir, va una mica lligat amb això, i és una exposició que està feta conjuntament amb Libertània, que és aquesta editorial i associació literària d'aquí, del territori, amb Crea Cubelles. Llavors ells dos s'han ajuntat i el que mostraran són portades dels llibres de gènere noir de la pròpia editorial amb frases seleccionades sobre el gènere. Llavors això ho tindrem al mes d'agost. Recordar també que dintre del marc del festival hi haurà dos actes que es duran a terme a la biblioteca. Un serà la tarda del dijous 27 d'agost i l'altre serà el matí del 28 d'agost. Vull dir que també acollim part d'aquest festival. Ja hem vist dues exposicions, una al juliol, l'altra a l'agost, els tallers. I després hi ha dues activitats més que són ja per tots els dos mesos, no? Que tenim el joc d'estiu, que és un joc de passatemps lector, que li hem titulat Operació Trapella, I doncs cada setmana, de juliol i agost, hi haurà un repte joc a superar on posar a prova la creativitat i l'enginy. Sempre volem fer activitats també que tinguin a veure amb la lectura, sobretot de cara als infants, i aquest any s'està treballant amb aquesta, i és Operació Trapella perquè la protagonista d'aquesta història és la terrible Adele, que és una nena d'un còmic que és bastant terrible, com diu el nom, no? Uh-huh. Però que és un personatge de còmic infantil bastant conegut, i si no, el que pretenem és que infants que no coneixen aquest gènere o aquesta protagonista, doncs que la coneguin i que s'engresquin a llegir les aventures de l'Adele, val? Això ho farem tot a l'estiu. I també recordem que els jocs de taula de la biblioteca, que al llarg de l'any es fan els dissabtes al matí, doncs quan fem horari d'estiu i tanquem els dissabtes, doncs els passem els dimarts. Llavors cada dimarts tindrem els jocs de taula a la biblioteca fins al 12 de setembre, que ja tornarem a l'horari habitual.
0: Val. Recorda'ns aquest horari de la biblioteca,
1: sí,
0: no?
1: Que important
0: és
1: recordar,
0: diferent, no?
1: Sí.
0: L'estiu?
1: A l'estiu, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, la biblioteca canvia l'horari en el sentit que tanquem la tarda de divendres i el dissabte al matí. Per tant, de dilluns a dijous, de 3 a 8, i els dos matins que obrim normalment, que és dimecres i divendres, de 9:45 a 2:45.
0: Mm? Molt bé, doncs queda dit, les sales d'estudi, no sé si...
1: Les sales d'estudi ja han acabat.
0: Han acabat?
1: Sí.
0: Com ha anat això?
1: Les sales d'estudi força bé aquest any, aquesta temporada, no aquest any, perquè el gener també van fer sales, però encara no ho vam implantar. S'ha obert els matins que la biblioteca no dona servei, que són el de dilluns, dimarts i dijous, i la veritat és que hi ha hagut públic. Les primeres setmanes no tant, perquè era una novetat, però al final la mitjana ha estat força interessant. Clar, hi ha hagut molt més usos perquè hi ha hagut moltes més hores d'obertura, això no ho hem d'oblidar, però sí que cada vegada hi ha més ús d'aquest servei. Si abans el màxim d'afluència en un moment donat era de 25 persones, ara ja arribem als 30. Vull dir que és un servei molt ben valorat i que creiem que és molt necessari de cara a l'estudiant per poder-se preparar bé pels exàmens.
0: Molt bé. Ho heu fet per Nadal, ho heu fet ara pel juny,
1: sí.
0: I no sé si potser...
1: Sí,
0: no,
1: sí, se seguirà fent,
0: se
1: sempre
0: fent, no?
1: En èpoques d'exàmens, que és al voltant de Nadal, gener, febrer i cap a maig-juny, al final de curs.
0: Molt bé.
1: Ah, val, i m'oblidava de comentar... Sí. Que aquest mes de juliol acollim una persona de juny-juliol acollim una persona de pràctiques, la Sílvia, que ja pues, ha fet un mòdul de dinamització cultural i tal, i ens proposarà també unes activitats de cara al públic familiar, que serà un club de lectura creativa, que es farà 3 dilluns, el 29 de juny, el 6 de juliol i el 13 de juliol, a partir de 6 anys. I després també un taller de còmic digital, de creació de còmic digital, que serà els dimecres, a l'1, al 8 i al 15. O sigui que a part d'aquests dijous creatius també tindrem aquestes altres activitats. El de còmic és a partir de 8 i el de lectura a partir de 6. Uh-huh. Ho anunciarem també a través de l'Instagram, de l'agenda municipal, de tots els mitjans que tenim per arribar als nostres públics.
0: Doncs Núria, no sé si ho hem dit tot.
1: Bueno, recordar també, quan hem dit l'horari d'estiu, sí, important, la biblioteca tanca la setmana de la Festa Major. Llavors, del 10 fins al 17 d'agost, la biblioteca restarà tancada. La resta, doncs, amb l'horari que hem comentat.
0: Molt bé. Doncs recordem també les xarxes socials, no? Que us poden seguir.
1: Ens poden seguir a través d'Instagram. Nosaltres tenim Instagram. També publiquem tota l'agenda cultural de la web municipal. I després, qui vulgui, també es pot apuntar a un canal de difusió per WhatsApp per rebre la informació al seu telèfon de forma periòdica.
0: Perfecte. Ho hem dit tot, Núria?
1: Jo crec que sí. Bueno, desitjar molt bon estiu a tothom, que no deixin de llegir, perquè bueno, ara s'aprofita l'estiu per fer unes lectures potser menys intenses, no? A vegades necessites una lectura més... Bueno, més lleugera, perquè estàs a la platja, perquè estàs relaxat al càmping, a la muntanya, o no, a vegades la gent també l'estiu doncs diu ara m'hi poso amb aquest que durant l'any no m'he atrevit, no?, amb aquest clàssic. Doncs res, a recordar això, que sempre és bon moment per llegir i que la biblioteca per això estem, per aconsellar i per proporcionar lectura a qui la vulgui.
0: Doncs res més. Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, gràcies per aquesta secció a la ràdio i que vagi molt bé tota aquesta temporada.
1: Gràcies a vosaltres també.
0: Adéu. Bon estiu. Adéu.

0: amb la doctora Teresa Jubal.
1: Molt bon dia a tothom. Avui mirarem la nostra realitat de salut des de la possibilitat de la inclusió. Una inclusió que sempre és difícil, com és el treball en les persones que estan, que pateixen i que estan diagnosticades d'autisme. Sigui o no sigui palès, o sigui menys evident, els autistes, les persones amb autisme, es troben excloses d'accedir a feines que els hi són interessants. El funcionament cerebral de l'autista fa que tenen com a tret comú el cultiu d'interessos especials. Són devocions intenses i apassionades per temes concrets en els quals poden arribar a obtenir un grau proper a l'excel·lència. Per persones com els enamorats de les cuines, com aquests que ja de petits s'han disfressat amb un barretet de cuiner i un davantal i s'han vestit de xef per Carnaval, per Halloween, i s'han presentat als altres com si fossin cuiners, encara que fos amb edats tan petites que no haguessin a començar ni encara a parlar. El retard en la parla també és un tret habitual en les persones amb autisme. Aquests, doncs, cuiners vocacionals tan intensament viscuda els presenta una exploració intel·lectual, posant per cas com són l'estructura molecular dels hidrocoloides o el comportament de les floridures que produeixen el formatge blau i el miso. Arribar a poder investigar un ingredient, desglosar d'on ve, com utilitzar-lo, en quin context cultural es troba, tot això és un interès especial. I el cervell d'aquests cuiners mai no en té prou, sempre en vol saber més. La proclivitat a acumular i organitzar dades convertia la intel·ligència d'aquests cuiners enamorats de la seva feina en qualsevol cuina on treballés i la predisposa a fer associacions inesperades que poden portar grans salts creatius. L'enginy avança gràcies a la gent que no pensa de la mateixa manera que la gent neurotípica. Els defensors d'una acceptació més gran de l'autisme a la cuina afirmen que treballar braç a braç pot beneficiar tant les persones que estan dins de l'espectre com a les que no. Adaptar les feines als talents de cada treballador ha estat una experiència valuosa en petites i mitjanes empreses o en les que han esdevingut cadenes de restaurants que garanteixen la presència de cuiners autistes a les seves plantilles, dintre de les aspectes del que és preferiblement dir i més correcte i més respectuós gent neuroatípica. Per contrari, amb els que ens suposem típics i que tenim un pensament molt menys enamorat en la majoria de les vegades. Realment ensenya a establir aquestes relacions amb la gent i aprendre què és el que els motiva i com poden ser més eficaços. Cal fer petits ajustos, però un petit ajust amb un gran benefici sempre és una cosa rendible. Per a algunes persones de l'espectre, les cuines són llocs on poden donar un bon ús a les seves aptituds sense veure's frenades pel repte que sovint plantegen les interaccions socials. Per ajudar les persones neuroatípiques a moure's en la feina, és possible que els restaurants hagin de fer adaptacions senzilles per evitar les entrevistes de feina presencials que exigeixen un conjunt complex d'habilitats comunicatives en favor de períodes de prova. Un altre canvi és els fluorescents per bombetes LEDs, ja que els fluorescents sempre fan una llum parpellejant i fan un brunzit que algunes persones de l'espectre autista troben estressant. Algunes adaptacions poden tenir beneficis que van més enllà. Aconsellar als empresaris que proporcionin temporitzadors de cuina per ajustar els estudiants amb la multitasca, un pas menor que, segons ell, també ajuda els treballadors neurotípics. Una empresa que gestiona centres de formació laboral a Van Gogh, que es diu STEPS, passes, per adults neurodivergents, així com cafeteries i un forn que dona feina als seus graduats, va assessorar un gran grup hoteler i va recomanar instal·lar mapes, etiquetes i altres senyals a les seves cuines. Els rètols estaven pensats per ajudar els treballadors amb problemes de memòria o d'atenció, però van resultar populars per gairebé tothom. Va ajudar a incorporar tots els nous empleats més ràpidament, fossin o no neurotípics. Va ajudar la gent a treballar de manera més eficient durant els grans esdeveniments i va augmentar el sentiment de pertinença dels empleats. Chefs on the Spectrum, que és un altre grup de treballadors de la cuina amb aquesta direcció, encara s'està definint, però és probable que part de la seva formació es basi en l'experiència del moviment dels CAPs en cuines professionals. S'intentarà respondre a preguntes de com es pot treballar amb persones amb autisme i hi ha l'esperança que la carrera personal dels cuiners que ja ho han fet, que hagin donat els passos per moltes cuines abans d'arribar a la cuina adaptada i perfecta, per ajudi a canviar la visió que es té de l'autisme. El somni del cuiner neurotípic és ser aquella persona amb autisme que ha arribat al capdamunt del sistema de brigades i la passió i la determinació que tenen els porta a no arribar mai tard a la feina. Molts d'ells aprofiten l'estona de silenci abans que tothom se'ls comenci a incorporar per anar organitzant el seu dia a dia. Són mestres de la controlació del seu ambient? Sí, però són uns controladors generosos que permeten que es creï una gran idea de grup on el treball sigui més fàcil i més gratificant. Quedem-nos tots amb aquells dos grans topos. Un tret comú de l'autisme és el cultiu d'interessos especials, devocions intenses i apassionades per tractar temes concrets. Convertim això en una oportunitat, perquè la idea de contractar persones autistes com a un risc s'ha sobrepassat ja, i el risc real és deixar de tenir en compte un talent increïble.

0: Des de la colla de gegants de Cubelles han engegat una campanya per trobar voluntaris de cara a la quarantena trobada de gegants que es farà a Cubelles el diumenge de la Festa Major Petita. Per tenir-ne més detalls hem contactat amb en Ramon García, que és cap de colla dels gegants de Cubelles, de la colla gegantera. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
1: Bon dia, Pau.
0: I bé, hem vist a les vostres xarxes socials que ja heu engegat aquesta campanya. Quina és la intenció i quina és també la necessitat de la colla davant d'aquesta quarantena trobada de gegants?
1: Doncs bé, enguany, el 26 de juliol, doncs celebrem la quarantena trobada i al ser la quarantena doncs volíem fer una cosa especial i una mica diferent. I durant aquest any, qui em segueix a les xarxes ja ho ha vist, hem estat voltant arreu, que no hem parat amb el cotxe amunt i avall i per tant doncs hem aconseguit fer molts intercanvis. I el dia 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs engrescar la gent que ens està escoltant doncs perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic gegantsdecubelles@gmail.com i ràpidament doncs ens posarem en contacte amb ells, els posarem al grup de WhatsApp amb la resta de voluntaris i voluntàries i serà un dia molt maco i amb novetats que enguany.
0: De seguida entrarem doncs, amb algunes d'aquestes novetats, però pel que fa a aquesta crida a voluntaris, quins requisits han de tenir aquests voluntaris? Ja cap característica concreta? Què demaneu?
1: Bé, no hi ha cap característica concreta. Nosaltres el cartell sí que posa doncs, que recomanem potser que siguin majors de 16 anys i si no ho són doncs, poden anar acompanyats d'una persona adulta i fins i tot si algú té gana, si no té una persona acompanyant, doncs miraríem la manera de fer-ho perquè tot sigui possible. Vull dir, no és una tasca gaire complicada, farem una reunió preparatòria amb tots els voluntaris i voluntàries, segons les disponibilitats de la gent que trobem, i a partir d'aquí s'ha de comentar les tasques, que simplement doncs, cada voluntari o voluntària tindrà una colla assignada i doncs, guiar-los una mica a l'hora quan arribin a indicar-los on han de portar el remolc per aparcar, que tenen un lloc allà reservat a la plaça del Mercat, però a la part de sort, perquè la plaça del Mercat aquest any és on farem la ballada conjunta, i al parc de sorres on podran aparcar els remolcs, doncs guiar-los una mica cap allà, guiar-los al punt de sortida, que també és una novetat aquest any. No podem sortir com cada any dels pobles d'Espanya perquè se'ns ha quedat petita aquella plaça i una miqueta doncs, la reunió vindrà per aquí per comentar aquestes tasques, que també després és guiar-los, acompanyar-los al sopar, a la plaça del Mercat, i que si tenen un dubte doncs, que hi hagi aquesta persona referencial.
0: Pel que fa doncs, a la disponibilitat, és a dir, hauran d'estar disponibles tot el matí o tota la tarda, quins horaris més o menys doncs, teniu marcat, si algú està interessat o s'ho està pensant pel 26 de juliol?
1: Doncs mira, t'explico una mica l'escaleta del que serà la trobada. Com hem dit el 26 de juliol, la plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc que ja n'hem dit darrere del mercat i, per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà la cercavila amb un recorregut nou i simplement doncs, és estar amb la colla que pertoqui i va anar al cercavila, hi haurà un cartell amb el nom de cada colla i doncs, que el voluntari el pot aguantar, li pot portar les aigües i estar una mica ja les necessitats del que sigui la colla. Després acabarem, bé, passarem per la plaça de la vila on es farà la breu presentació de cada colla, pujaran al balcó de l'Ajuntament a recollir l'obsequi i aquí la diferència és que cada any aquí s'acaba el cercavila, és on s'acaba, aquí continuarà. Després de passar per la plaça de la Vila ens dirigirem a la plaça del Mercat, que és on farem la ballada final conjunta tots alhora. Doncs, per tant, doncs, indicar-los una mica que el voluntari pugui dir a la colla i un dos representants pugin al balcó i que recollin l'obsequi i continuem la ballada. I per tant, després del sopar seria a les 9 i a les 9 doncs, és estar allà fins que

0: quantitat de voluntaris creieu que seria l'adequada, o espereu reunir, o us agradaria tenir, diguéssim, la xifra ideal que us agradaria tenir per aquest dia?
1: Home, doncs mínim per poder anar bé necessitem uns 40, un per colla. Idealment nosaltres volem arribar a 80, perquè de vegades potser un voluntari sol allà doncs pot ser més avorrit, a més això per aquella persona, doncs per tant si podem fer grupets de dos i que es vagin ajudant, creiem que sempre va bé. Per tant, nosaltres intentarem arribar fins als 80 com a mínim.
0: I bé, més enllà, suposo que participar directament en una trobada històrica com pot ser aquesta, no sé si teniu plantejada cap recompensa o cap, doncs, no sé, detall també pels voluntaris que ens pugueu revelar o no.
1: Bé, els voluntaris, doncs, com cada any, doncs, participen del sopar. El sopar que l'Ajuntament ens dona, doncs, l'Ajuntament paga un sopar per totes les colles. Igual que nosaltres, quan anem allà ens conviden, doncs els voluntaris, igual que la resta de colles, tindrien el seu sopar.
0: Per tant, tindran doncs l'aigua que necessitin durant tota la jornada i el sopar... Doncs,
1: sí, i el sopar amb la seva consumició de begudes i tot.
0: Molt
1: bé. I qualsevol necessitat que hi hagi, evidentment, doncs, com tenim la reunió preparatòria i si no per whatsapp.com els posem al grup, doncs ens ho podem comentar i mirarem d'estar a l'alçada perquè tothom quedi content.
0: Doncs bé, aquesta serà la 40a trobada de gegants. Ara s'ha obert aquesta crida de voluntaris, serà el 26 de juliol i, doncs, tal com es confirma doncs, que és un dels actes més característics de la Festa Major Petita, del diumenge de Festa Major Petita a Cubelles, aquesta trobada de gegants i doncs, d'aquí que hagi arribat fins la 40a edició. Bé, no sé si també doncs, des del punt de vista dels gegants cubellencs servirà aquesta data assenyalada per tenir cap novetat, si heu preparat doncs, també res especial que vulgueu anunciar, és a dir, vindran colles convidades, no?, de fora, però si ens centrem en els gegants de Cubelles, no sé si tindran també cap element diferent, potser, o no sé, si ens pots comentar si hi ha cap novetat en els gegants de Cubelles.
1: Bé, els gegants de Cubelles no, sí que sortiran els tres gegants, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie com cada any, acompanyats del Llúpol, això no canvia. Sí que aquest any tindrem la novetat que tenim un altre gegant també de Cubelles que no acostuma a sortir per la trobada, que és el gegant Marcel de l'escola Maricel, que el tenen allà i no ha sortit mai per la trobada, i aquest any doncs, també hi participarà. Serà una de les 40 colles convidades, per tant és un orgull doncs, tenir un altre gegant de Cubelles que també participarà del Cercavila i que esperem que no quedin una anècdota de la quarantena, sinó que d'ara endavant ja continuem, perquè evidentment haver fet tantes sortides, més enllà de permetre'ns fer aquesta gran trobada, per nosaltres això també suposa una xarxa de contactes i de conèixer altres colles, doncs, que ens permet doncs, fer moltes més trobades, fer molts intercanvis també per futurs anys.
0: Perquè l'agenda d'aquest 2026, no sé si ens pots destacar alguna sortida que hagueu fet últimament i també doncs, altres actes que tingueu doncs, abans d'arribar a aquesta quarantena trobada o durant aquest 2026 que creguis que siguin destacades, sortides que feu amb els gegants de Cubelles.
1: Bé, doncs a vegades les trobades també nosaltres potser les fem amb molt temps, no ens les tornen, vull dir que nosaltres sortim aquest any no vol dir que ens la tornin aquest any, i a la inversa també, que potser ens venen aquí un any i nosaltres anirem en un futur. I per exemple, doncs aquest any hem estat a l'Alcora, al País Valencià, et comento les que són més lluny.
0: Sí.
1: L'Alcora del País Valencià, també hem estat a que vindran a la trobada, ells també, és que aquest intercanvi vindrà bastant ràpid. Després també fa unes setmanes vam estar a Estada, Osca, que aquests tenen un acte també el dia de la nostra trobada, per tant no podran venir, però sí que ens han dit que ens la tornaran, per tant en un futur els tindrem. I fa uns anys que també vam fer l'entrevista, vam anar a Torrejón de Ardoz, a Madrid, que fins ara no havien pogut venir, però aquest serà l'any que vinguin, que per tant n'estem contents que puguin fer l'intercanvi justament per la quarantena. I serà la colla que vindrà de més juny, la de Torrejón de Ardoz. Però també hi ha moltes colles que cal comentar, per exemple, una associació de... crec que la majoria són refugiats ucraïnesos que tenen instal·lats a Barcelona, que també tenen un gegant i també el vindran a fer ballar. O una associació de Reus, que anem nosaltres a visitar aquesta associació aquest diumenge al matí, que és una associació contra l'autisme. amb nens amb autisme que tenen un gegant adaptat

0: per tal que el pugui fer ballar aquests, aquests adolescents o joves amb aquestes necessitats. I per tant estarem molt contents de nosaltres en aquest diumenge, no sé si ho he dit malament, diumenge al matí a Reus, i d'aquells puguin venir també a la nostra trobada amb aquest gegant. Per tant, són coses molt especials i tots són molt característics.
1: A més, doncs, recordar a l'audiència que qui vulgui seguir una mica el dia a dia vostre, teniu actives les xarxes socials, oi? També on aneu penjant doncs, les fotografies d'aquestes sortides i tot plegat, oi?
0: Sí, també així com a novetat podríem comentar que la persona que ens porta les xarxes socials, que l'Alejandro Carvajal, està també treballant preparant un mini documental d'uns 30-40 minuts de com preparem nosaltres aquestes trobades. Bueno, nosaltres, l'Ajuntament, l'Agrupació de Veïns Populars i tot el que hi ha al darrere, que encara s'està treballant, però esperem que tingui un resultat xulo i que en breu ho puguem compartir amb la gent. La intenció és que abans de la festa major, després de la trobada de la nostra trobada, però abans de la festa major, pugui ser públic i pugui veure tothom ja.
1: Doncs estarem atents també a aquest petit documental de la Colla Gegantera de Cubelles. N'hem parlat amb en Ramon Garcia, sobretot doncs, de cara a aquesta crida a reunir voluntaris que ajudin en l'especial quarantena trobada de gegants del pròxim 26 de juliol. No sé si vols afegir res més, Ramon Garcia, doncs, com a cap de colla dels geganters.
0: No, simplement això, recordar a la gent que aquest any no ens veurem a la plaça dels Pobles d'Espanya, sinó que haurem de pujar fins a la Rambla Pau Casals, que tenim més espai, insistim molt en això, que canvia el recorregut, que per tant estiguin atents i atentes a les novetats, i amb moltes ganes d'aquell dia i de veure'ns pels carrers fent festa.
1: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i quan s'acosti la data tornarem a parlar de tots aquests detalls i d'aquestes novetats en la trobada de gegants. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
0: A vosaltres, moltes gràcies. Així bé.

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Alerta per la previsió que la calor nocturna sigui molt intensa al litoral i al prelitoral. Protecció Civil de la Generalitat manté activat el Procicat per les altes temperatures que s'esperen les pròximes hores. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per onada de calor intensa i calor nocturna intensa que durarà com a mínim fins dimarts 23 de juny. En el cas de la comarca del Garraf i, per tant, a Cubelles, està inclosa en els mapes de perill per calor nocturna aquest dilluns i aquest dimarts en un nivell de 1/6. Pel que fa al perill per calor intensa durant el dia, el Garraf també està marcat amb un nivell d'1/6 durant aquest dilluns, però per aquest dimarts ja no. Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, s'ha demanat als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, també per les persones discapacitades físiques o psíquiques i amb limitacions de mobilitat, les que hagin de romandre o fer activitats físiques a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i persones amb malalties cròniques. En relació amb el perill d'incendis, aquest dilluns Cubelles es troba en perill alt d'incendi, al nivell 2 del Pla Alfa establert pels agents rurals de la Generalitat. El municipi veí de Cunit també es troba en aquest mateix nivell 2, però, per exemple, Vilanova i la Geltrú i Castellet i la Gornal estan en perill molt alt d'incendi, és a dir, en el nivell 3. Un incendi ha calcinat un dels espais tancats de contenidors de recollida de residus que s'havien instal·lat feia poc a la Mota. Aquest dissabte a la nit, nombrosos veïns han avisat d'aquest incendi que ha acabat cremant completament tot aquest espai de tancat de contenidors de recollida de residus situat concretament al carrer de Jaume I. El foc ha calcinat tota l'estructura d'aquest espai, els contenidors que hi havia dintre, uns quants cotxes aparcats al voltant, un arbre, i ha afectat també la façana de l'edifici del davant. A l'emergència hi han actuat els bombers i la policia local, que per ara no han pogut donar cap informació sobre què hauria provocat el foc ni tampoc si hauria estat intencionat. Aquest espai dedicat a la recollida de residus s'havia construït feia pocs mesos aquí al carrer de Jaume I i a l'interior hi havia una vintena de contenidors de totes les fraccions excepte el vidre. S'hi podia accedir apretant un botó i la intenció era que més endavant fes falta el clauer electrònic per poder obrir-lo. Els castellers del Foix han descarregat una altra torre de 6 a Montblanc. La colla cubellenca, a més, celebrarà aquest dimarts el 7è aniversari amb el seu acte fundacional, és a dir, l'arribada de la flama del Canigó per la Revella de Sant Joan amb uns pilars. Després de 15 dies sense actuacions, els castellers del Foix de Cubelles han reprès la seva activitat aquest dissabte passat a Montblanc en el marc de la Diada de la Camisa Grana dels Torraires. Els castellers de Cubelles han aprofitat la trobada per consolidar algunes de les seves estructures bàsiques i sobretot per rodar les peces cridades a augmentar el ventall d'opcions de cara a afrontar el tram central de la temporada amb tantes garanties com sigui possible. D'aquesta manera, després del pilar de 4 d'entrada, els cubellencs han obert plaça amb la Torre de 6, la cinquena de l'any, una estructura que presentava novetats en relació a alineacions anteriors i que s'ha defensat amb fermesa malgrat certs moments de tremolor a terços just abans de la carregada. En segona ronda, la colla cubellenca ha optat per un 3 de 6, amb novetats als baixos i segons, on s'estrenaven dos castellers. Els del Foix han hagut de lluitar de valent en una plaça que presentava una marcada inclinació, malgrat que una de les rengles s'ha deformat una mica. La segona, que debutava, i el terç han mantingut la solidesa de l'estructura i gràcies també a la rapidesa amb què s'ha desvestit el pom de dalt han pogut descarregar un castell que ha estat molt celebrat per la colla. Finalment, el pilar de 4 de comiat a banda, els de la camisa turquesa s'han anotat el 3 de 6 amb l'agulla, una construcció que s'ha resistit en aquest inici d'any, però que Montblanc s'ha completat amb ofici i amb una comoditat relativa. Els castellers del Foix celebraran ara el seu 7è aniversari aquest mateix dimarts amb un pilar de 4, coincidint amb l'arribada de la flama del Canigó, l'origen de la colla l'any 2019, i el dissabte, dia 27 a la tarda, actuaran a Vilanova i la Geltrú amb motiu de les festes de Bajamar, les festes de Sant Pere, convidats pels seus padrins, els Bordegassos de Vilanova, i en companyia també dels Xicots de Vilafranca.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Aquesta emissora municipal Ràdio Cubelles estrena la programació d'estiu d'aquest 2026 amb més música, informació i espais de proximitat. La graella especial estiu estarà en antena des d'aquest 22 de juny i fins al 20 de setembre i manté l'aposta per la informació local i els programes de producció pròpia. D'aquesta manera, entre les propostes destacades del matí de dilluns a divendres hi ha programes com el Bon Dia Cubelles, un repàs a la informació local, història de la música i el magazín Cubelles Tot un Món Estiu, amb diferents seccions, des de l'espai de l'entrevista a d'altres seccions realitzades pels nostres col·laboradors i col·laboradores, com Viure Millor, Tots els Colors, Descobrint l'Enobotànica, De Peus a Terra, Piles del Vent, Cubelles en la Història, Cubelles No Art, Compartim la Platja amb la Natura i la Maleta Guspireta, que combinaran continguts culturals, socials i d'entreteniment. La informació continuarà sent un dels eixos principals de la programació d'estiu i l'emissora manté els butlletins informatius de les 12, la 1, les 5 i les 6 de la tarda, així com les diferents edicions de l'informatiu migdia a la 1:30 i a les 8 del vespre en repetició a les 12 de la nit, i del Cubelles Actualitat, un resum setmanal que informa de tot el que ha passat durant la setmana, el cap de setmana, dissabtes i diumenges. I pel que fa a la programació a les tardes de dilluns a divendres, la programació inclou també diferents espais informatius i temàtics, com ara el recull informatiu a les 4 i d'altres col·laboracions temàtiques dels nostres col·laboradors, des del Cubelles Noir, el Cubelles en la Història, Can 60 i l'Amorable. A més, aquesta temporada s'incorpora també com a novetat el programa Entre Històries, una secció també realitzada per un nou col·laborador estudiant de periodisme. La música també continuarà ocupant una part destacada de la graella, amb programes especialitzats com La Maleta Guspireta, Bona Ona, La Màquina del Temps, Música en Concert, DJ Romo, Weekend Snake, Mon Country, Dansa Viva, L'Hora dels Clàssics, a 50 del 60, La Llista Negra, Hot Dance 80, Rock en Clàssics i, de més enllà, entre d'altres. I pel que fa als caps de setmana, doncs es mantindrà una oferta variada amb espais culturals, musicals i de divulgació. Els dissabtes els oients podran seguir entre d'altres espais com el Cubelles Actualitat, el Dansa Viva, el Can 60, 50 del 60, el Hot Dance 80, el Cubelles Noir, la Llista Negra, la Maleta Guspireta, el DJ Romo, Weekend Snake, el Música en Concert i Bona Ona. I els diumenges la programació també inclou propostes com ara Clàssics del Diumenge, L'Amorable, Ràdio Cubelles Diumenge, Rock en Clàssics, Hot Dance 80, DJ Romo, Weekend Snake i Música en Concert. Una nova temporada, la d'aquest estiu, que combina, com ja hem dit, informatius, magazins, esports, programes de producció pròpia, espais de col·laboradors i produccions externes, reforçant així el compromís de l'emissora municipal amb la informació de proximitat i el servei públic. I amb aquesta nova graella d'estiu, Ràdio Cubelles consolida una oferta variada pensada per acompanyar els oients durant aquests mesos de vacances, amb continguts per tots els públics i una presència destacada de la realitat local del municipi a les diferents edicions dels espais informatius.
3: Alerta per la previsió que la calor nocturna sigui molt intensa al litoral i al prelitoral. Protecció Civil de la Generalitat manté activat el Procicat per les altes temperatures que s'esperen les pròximes hores. El Servei Meteorològic de Catalunya, a més, un avís per onada de calor intensa i calor nocturna intensa que durarà com a mínim fins dimarts 23 de juny. En el cas de la comarca del Garraf, i per tant a Cubelles, està inclosa en els mapes de perill per calor nocturna aquest dilluns i aquest dimarts en un nivell de 1/6. Pel que fa al perill per calor intensa durant el dia, el Garraf també està marcat amb un nivell d'1/6 durant aquest dilluns, però per aquest dimarts ja no. Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, s'ha demanat als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, també per les persones discapacitades físiques o psíquiques i amb limitacions de mobilitat, les que hagin de romandre o fer activitats físiques a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i persones amb malalties cròniques. En relació amb el perill d'incendis, aquest dilluns Cubelles es troba en perill alt d'incendi, al nivell 2 del Pla Alfa establert pels agents rurals de la Generalitat. El municipi veí de Cunit també es troba en aquest mateix nivell 2, però, per exemple, Vilanova i la Geltrú i Castellet i la Gornal estan en perill molt alt d'incendi, és a dir, en el nivell 3.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui se'ns presenta de ple estiu, amb sol i cel clar al matí i amb alguns núvols a partir de mitja tarda, no massa destacables, això sí, amb una visibilitat tèrbola i amb un cel blanquinós, amb una temperatura que avui ha baixat unes dècimes, però pujarà de dia i es mourà entre 22 i 23 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 31 o costant-se els 32 amb una humitat moderada i amb xafogó notable. Vent feble en domini del Garbí la major part del dia i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplèndid i molt calorós, amb cel clar tot el dia, tot i com una visibilitat tèrbola per pols en suspensió i amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, situant-se entre els 23 o 24 aquesta nit de mínima, mentre que a la màxima voltarà els 31, amb una humitat moderada i amb ambient xafogós. Vent feble amb terrals de nit i marinades de migjorn de dia, fent que la mar estigui enterrissada i marejol i la revetlla serà molt plàcida, això sí, calorosa i xafogosa, però amb ser pràcticament clar i amb vents molt febles o encalmats, amb una miqueta de brises de terra a partir de mitjanit. Per tant, revetlla molt tranquil·la i Sant Joan, que continuarà sent calorós.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Alerta per la previsió que la calor nocturna sigui molt intensa al litoral i al prelitoral. Protecció Civil de la Generalitat manté activat el Procicat per les altes temperatures que s'esperen les pròximes hores. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per onada de calor intensa i calor nocturna intensa que durarà com a mínim fins dimarts 23 de juny. En el cas de la comarca del Garraf i, per tant, a Cubelles, està inclosa en els mapes de perill per calor nocturna aquest dilluns i aquest dimarts en un nivell de 1/6. Pel que fa al perill per calor intensa durant el dia, el Garraf també està marcat amb un nivell d'1/6 durant aquest dilluns, però per aquest dimarts ja no. Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, s'ha demanat als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, també per les persones discapacitades físiques o psíquiques i amb limitacions de mobilitat, les que hagin de romandre o fer activitats físiques a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i persones amb malalties cròniques. En relació amb el perill d'incendis, aquest dilluns Cubelles es troba en perill alt d'incendi, al nivell 2 del Pla Alfa establert pels agents rurals de la Generalitat. El municipi veí de Cunit també es troba en aquest mateix nivell 2, però, per exemple, Vilanova i la Geltrú i Castellet i la Gornal estan en perill molt alt d'incendi, és a dir, en el nivell 3. Un incendi ha calcinat un dels espais tancats de contenidors de recollida de residus que s'havien instal·lat feia poc a la Mota. Aquest dissabte a la nit, nombrosos veïns han avisat d'aquest incendi que ha acabat cremant completament tot aquest espai de tancat de contenidors de recollida de residus situat concretament al carrer de Jaume I. El foc ha calcinat tota l'estructura d'aquest espai, els contenidors que hi havia dintre, uns quants cotxes aparcats al voltant, un arbre, i ha afectat també la façana de la edifici del davant. A l'emergència hi han actuat els bombers i la policia local, que per ara no han pogut donar cap informació sobre què hauria provocat el foc ni tampoc si hauria estat intencionat. Aquest espai dedicat a la recollida de residus s'havia construït feia pocs mesos aquí al carrer de Jaume I i a l'interior hi havia una vintena de contenidors de totes les fraccions excepte el vidre. S'hi podia accedir apretant un botó i la intenció era que més endavant fes falta el clauer electrònic per poder obrir-lo. L'oficina antifrau ha remès a la Fiscalia la contractació de l'autobús els caps de setmana a Cubelles. La CUP ha fet pública la denúncia que van presentar el juliol de l'any passat. Està seguint el mateix camí que la dels contractes menors que actualment es troba en fase d'investigació judicial. La contractació de l'autobús als caps de setmana, establert l'any 2019, fa mesos que aixeca les sospites de l'oposició, després que els pagaments de les factures associades hagin passat per votacions al ple municipal amb un informe d'objecció d'intervenció. El juliol de l'any passat, la CUP va optar per denunciar aquest cas a l'oficina antifrau, que després de comprovar els fets exposats, ara ha comunicat que ha remès la investigació a la Fiscalia Superior de Catalunya. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha fet un repàs de les qüestions que els van portar a denunciar aquesta contractació de l'autobús dels caps de setmana.
3: Aquí es va contractar això la setmana abans de les eleccions del 2019, i tenim un llistat de factures que s'elevava, ens la van passar l'any passat, si no recordo malament, a 270.000 euros, pagades totes amb informes d'intervenció negatius i pagades totes amb decret d'alcaldia. Què vol dir això? Que intervenció ens diu que la cosa està mal contractada i que no es pot seguir endavant pels camins regulars de contractació com hauria de ser normal, i que l'alcaldessa, sota la seva responsabilitat, com ja hem vist, doncs assumeix aquestes irregularitats, firma el decret i es paga. Van passar-ne algunes també pel ple municipal, on els regidors assumeixen a títol personal aquestes irregularitats. Evidentment, ho vam denunciar i no n'han passat més.
0: Dani Pérez, regidor de la CUP, considera que aquest cas apunta directament a l'alcaldessa Rosa Fonoll com a responsable.
3: És el segon cop que passa amb regidories d'Unitat Covellenca. En aquest cas pensem que està, diguem-ne, investigada o estarà investigada la senyora alcaldessa de Cubell, la Rosa Fonoll, i que esquitxen una vegada més a Unitat Covellenca, amb irregularitats en contractació i diferents coses pues, que s'estan investigant des de Fiscalia. Això va passar la setmana passada i a dia d'avui seguim sense notícies d'aquest Ajuntament, d'aquest govern, que més enllà d'afrontar les coses i d'intentar corregir-les o senzillament de donar explicacions a la ciutadania, segueixen aquí dintre atrinxerats

0: per a unes eleccions que venen d'aquí un any, perquè aquesta gent segueixen aquí dintre cometent les seves presumptes irregularitats que s'investiguen a Fiscalia.
1: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'alcaldessa Rosa Fonoll, que no ha volgut fer declaracions.
2: Aquesta emissora municipal Ràdio Cubelles estrena la programació d'estiu d'aquest 2026 amb més música, informació i espais de proximitat. La graella especial estiu estarà en antena des d'aquest 22 de juny i fins al 20 de setembre i manté l'aposta per la informació local i els programes de producció pròpia. D'aquesta manera, entre les propostes destacades del matí de dilluns a divendres hi ha programes com el Bon Dia Cubelles, un repàs a la informació local, Història de la Música i el magazín Cubelles Tot un Món Estiu, amb diferents seccions, des de l'espai de l'entrevista a d'altres seccions realitzades pels nostres col·laboradors i col·laboradores, com Viure Millor, Tots els Colors, Descobrint l'Enobotànica, De Peus a Terra, Piles del Vent, Cubelles en la Història, Cubelles Noir, Compartim la Platja amb la Natura i la Maleta Guspireta, que combinaran continguts culturals, socials i d'entreteniment. La informació continuarà sent un dels eixos principals de la programació d'estiu i l'emissora manté els butlletins informatius de les 12, la 1, les 5 i les 6 de la tarda, així com les diferents edicions de l'informatiu migdia a la 1:30 i a les 8 del vespre en repetició a les 12 de la nit. I del Cubelles Actualitat, un resum setmanal que informa de tot el que ha passat durant la setmana, el cap de setmana, dissabtes i diumenges. I pel que fa a la programació, les tardes de dilluns a divendres, la programació inclou també diferents espais informatius i temàtics, com ara el recull informatiu a les 4 i d'altres col·laboracions temàtiques dels nostres col·laboradors, des del Cubelles Noir, el Cubelles en la Història, Can 60 i l'Amorable. A més, aquesta temporada s'incorpora també com a novetat el programa Entre Històries, una secció també realitzada per un nou col·laborador estudiant de periodisme. La música també continuarà ocupant una part destacada de la graella, amb programes especialitzats com La Maleta Guspireta, Bona Ona, La Màquina del Temps, Música en Concert, DJ Romo, Weekend Snake, Mon Country, Dansa Viva, L'Hora dels Clàssics, a 50 dels 60, La Llista Negra, Hot Dance 80, Rock and Clàssics i de més enllà, entre d'altres. I pel que fa als caps de setmana, doncs es mantindrà una oferta variada amb espais culturals, musicals i de divulgació. Els dissabtes els oients podran seguir entre d'altres espais com el Cubelles Actualitat, el Dansa Viva, el Can 60, 50 del 60, el Hot Dance 80, el Cubelles Noir, la Llista Negra, la Maleta Guspireta, el DJ Romo, Weekend Snake, el Música en Concert i Bona Ona. I els diumenges la programació també inclou propostes com ara Clàssics del Diumenge, L'Amorable, Ràdio Cubelles Diumenge, Rock and Clàssics, Hot Dance 80, DJ Romo, Weekend Snake i Música en Concert. Una nova temporada, la d'aquest estiu, que combina, com ja hem dit, informatius, magazins, esports, programes de producció pròpia, espais de col·laboradors i produccions externes, reforçant així el compromís de l'emissora municipal amb la informació de proximitat i el servei públic. I amb aquesta nova graella d'estiu, Ràdio Cubelles consolida una oferta variada pensada per acompanyar els oients durant aquests mesos de vacances, amb continguts per tots els públics i una presència destacada de la realitat local del municipi a les diferents edicions dels espais informatius.
1: Cubelles es prepara pel pas del Tour de França el diumenge 5 de juliol. L'Ajuntament ha engegat una campanya informativa sobre les limitacions de mobilitat que provocarà aquest esdeveniment i també les activitats paral·leles que s'han organitzat. El Tour de França, la cursa ciclista amb més prestigi del món, creuarà Cubelles en la segona etapa de l'edició d'aquest 2026. Concretament, el pròxim diumenge 5 de juliol, els ciclistes professionals travessaran la vila per l'Avinguda de Catalunya, la C31, cap a 3:45 del migdia. Tot i que el pas del pilot serà ràpid i breu, segurament en aquell moment pedalaran a uns 50 km per hora, el regidor d'Esports, David Kesbisser, ha comentat que així tot serà un fet històric per Cubelles.
3: Per les reunions que hem tingut, el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important, és a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França doncs passi per Cubelles i la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió doncs serà molt alta, és a dir, el tema de tallar doncs la circulació de la carretera, doncs serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França, però per part nostra

0: Ostres, contents de que passi i poca cosa més.
1: Malgrat que la presència dels ciclistes a Cubelles serà fugaç, es preveuen limitacions de mobilitat durant tot el dia, ja que els precedeix i els acompanya una caravana ben àmplia de vehicles de tota mena. Per aquest motiu, l'Ajuntament està informant de múltiples maneres per donar a conèixer les afectacions més importants al trànsit, bàsicament per circular i per creuar entre una banda i l'altra de la carretera C31. L'entrada i sortida a Cubelles s'haurà de fer per la carretera del Pantà, la BB-2115, en l'accés de la Masia del Salze, creuant el Corral d'Ancona i Ricreu. Els desplaçaments en direcció Cunit es podran fer per l'avinguda de l'11 de setembre i el pas del torrent d'en Pedro. I les zones de la Gaviota i el Parc de Cubelles hauran de fer servir el pont que connecta amb el polígon de les Salines. Els vianants tindran les opcions dels passos soterrats, situats al passeig de Narcís Verdagí i al carrer de l'estació, i també el pas sota la carretera del carrer del Raval del Torrent, un punt al costat del riu Foix que també serà l'únic lloc per on podran passar els vehicles per creuar d'un cantó a l'altre del municipi, de la zona per sota de la carretera a la zona per sobre. D'altra banda, l'Ajuntament també ha anunciat que durant el matí del 5 de juliol es faran activitats relacionades amb el Tour de França a la plaça de la Fita. Els castellers del Foix han descarregat una altra torre de 6 a Montblanc. La colla covellenca, a més, celebrarà aquest dimarts el 7è aniversari amb el seu acte fundacional, és a dir, l'arribada de la flama del Canigó per la Revetlla de Sant Joan amb uns pilars. Després de 15 dies sense actuacions, els castellers del Foix de Cubelles han reprès la seva activitat aquest dissabte passat a Montblanc en el marc de la Diada de la Camisa Grana dels Torraires. Els castellers de Cubelles han aprofitat la trobada per consolidar algunes de les seves estructures bàsiques i sobretot per rodar les peces cridades a augmentar el ventall d'opcions de cara a afrontar el tram central de la temporada amb tantes garanties com sigui possible. D'aquesta manera, després del pilar de 4 d'entrada, els covellencs han obert plaça amb la torre de 6, la cinquena de l'any, que presentava novetats en relació a alineacions anteriors i que s'ha defensat amb fermesa malgrat certs moments de tremolor a terços just abans de la càrrega. En la ronda, la colla covellenca ha optat per un 3 de 6 amb novetats als baixos i segons on s'estrenaven dos castellers. Els del Foix han hagut de lluitar de valent en una plaça que presentava una marcada inclinació, malgrat que una de les rengles s'ha deformat una mica. La segona, que debutava, i el terç han mantingut la solidesa de l'estructura i gràcies també a la rapidesa amb què s'ha desvestit el pom de dalt han pogut descarregar un castell que ha estat molt celebrat per la colla. Finalment, al pilar de 4 de comiat a banda, els de la camisa turquesa s'han anotat el 3 de 6 amb l'agulla, una construcció que s'ha resistit en aquest inici d'any, però que Montblanc s'ha completat amb ofici i amb una comoditat relativa. Els castellers del Foix celebraran ara el seu 7è aniversari aquest mateix dimarts amb un pilar de 4, coincidint amb l'arribada de la flama del Canigó, l'origen de la colla l'any 2019, i el dissabte, dia 27 a la tarda, actuaran a Vilanova i la Geltrú, motiu de les festes de Bajamar, les festes de Sant Pere, convidats pels seus padrins, els Bordegassos de Vilanova, i en companyia també dels Xicots de Vilafranca.
2: El Centre Social de Cubelles acull fins al 30 de juny una exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis que mostra el talent d'una quarantena de participants, una mostra que, com dèiem, es podrà visitar fins aquest 30 de juny i que recull obres realitzades per una quarantena de participants del taller. Tot plegat dirigit per la professora Maria José Collantes, que és també artista de Crea Cubelles. Precisament Ràdio Cubelles li ha fet durant el temps diferents entrevistes. Maria José Collantes també va ser l'autora d'una de les samarretes de Ràdio Cubelles. Ella mateixa, en el decurs d'una entrevista aquí a l'emissora municipal, es presentava d'aquesta manera.
3: Sí, jo pintava molt de petita, moltíssim, i bueno, vaig anar a classes de pintura durant un parell o tres anys, i la veritat és que ho vaig deixar durant una temporada i després m'hi vaig tornar a posar. I ara la veritat és que l'art per mi és el meu modus vivendi, en el sentit de no m'hi dedico, sinó en el sentit de disfrutar de l'art i de la pintura.
2: Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Collantes explicava que no es dedica professionalment, però que sí que la pintura l'ajuda a superar la seva malaltia, la fibromiàlgia.
3: Bueno, perquè dedicar-se en ple al tema de l'art és molt complicat i, bueno, sí que és veritat que tinc bastanta sortida a nivell de redes socials i tot això, però de moment no m'hi dedico a ple. Sí que m'hi dedico molt perquè el... No sé si ho sabeu, però jo tinc una malaltia que es diu fibromiàlgia i la pintura a mi em serveix per oblidar el dolor. Llavors, aquestes hores que jo em dedico, que en el moment en què pinto perdo el món de vista, em serveix per evadir-me una miqueta del dolor que tinc en general. I la veritat és que hi disfruto molt i m'hi passo moltes hores i bueno, faig moltes tècniques diferents. Això sí, treballo el pastel, treballo l'acrílic, treballo la pintura digital i treballo l'oli.
2: Entre d'altres, Collantes ha participat d'exposicions col·lectives en Crea Cubelles. Recorda la del Cavaller de Cubelles o una altra en homenatge a Paulina Schumann, filla del pallasso Josep Andreu Charlie Rivel.
3: Sí, perquè som un grup d'artistes d'aquí de Cubelles que ens hem reunit i la veritat és que estic encantadíssima amb ells i hem fet algunes exposicions junts, d'algunes que han sortit molt bé i a mi m'ha agradat moltíssim i fer coses del poble. Això sí que va ser molt important, sobretot la del castell de Cubelles, que vaig descobrir el castell, això sí que era una cosa que desconeixia. Hem fet també el tema de la Paulina, m'ha agradat molt participar i seguirem fent coses pel poble i per la cultura.
2: Recordem aquests últims dies per visitar aquesta exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis, que mostra el talent d'una quarantena de participants, tot plegat dirigit, com dèiem, per la pintora cubellenca Maria José Collantes, vinculada a Crea Cubelles.
1: Unes al·legacions han tornat a aturar la licitació dels xiringuitos de les platges de Cubelles. Aquest dijous l'Ajuntament ha publicat el decret de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll per poder estudiar i resoldre les tres al·legacions rebudes just després d'haver reobert el procés aquest dilluns passat. Per tant, el concurs per l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Cubelles ha tornat a quedar suspès, segons ha publicat l'Ajuntament a la plataforma de contractació. L'informe de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll esmenta tres al·legacions rebudes dilluns i dimarts, poc després d'haver reobert el procés, que ja s'havia aturat prèviament per la detecció d'errors en els plecs. Ara s'han de resoldre aquestes al·legacions per poder reprendre novament el procés de licitació. Entre els serveis que l'Ajuntament vol treure a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes, és a dir, uns 21.500 euros anuals. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i per dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. Tan bon punt es reobri aquest procés de licitació, es tornarà a anunciar també mitjançant la plataforma de contractació.
4: Aquest cap de setmana el Club de Bàsquet Cubelles, juntament amb el SAI, el Servei d'Atenció Integral del Garraf, han organitzat el 3x3 Rispet, que ha crescut i consolidat un model de bàsquet inclusiu i pioner. Aquesta ha estat la segona edició que ha reunit més de 100 participants en 26 equips en una jornada esportiva marcada per la convivència, la diversitat i el respecte. Tot això al poliesportiu municipal, on es va acollir doncs, aquesta segona edició del 3x3 Respect, una iniciativa, com dèiem, impulsada per al Club de Bàsquet Cubelles, que continua consolidant-se com una proposta única dins del panorama esportiu català. El torneig, que elimina les categories tradicionals basant-se en l'edat o el gènere, va tornar a demostrar que és possible competir i gaudir del bàsquet des d'una perspectiva plenament inclusiva. La jornada, com dèiem, va reunir més de 100 participants distribuïts en 26 equips, millorant les xifres de la primera edició. Els equips es van repartir en quatre categories definides segons la intensitat competitiva escollida per als propis participants. Family, orientada a familiars i jugadors ocasionals. La Chill, per qui buscava una experiència més lúdica. Hustle, de nivell intermedi. I la Pro, destinada als equips més competitius. En total, es van disputar més de 70 partits al llarg de 7 hores i mitja de competició gràcies a un format innovador que combinava enfrontaments dins de la mateixa categoria i també partits intercategoria per determinar els quadres finals. Aquesta fórmula va permetre oferir un elevat volum de joc i afavorir també la convivència entre els participants amb perfils molt diferents. Així ho explicava el propi president del Club de Bàsquet Cubelles, Ivan Puigmartí, als micròfons de Ràdio Cubelles.
5: És a dir, l'any passat ho centràvem exclusivament en el dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport i en aquest cas el que hem volgut demostrar és que és un torneig de bàsquet en què no es té en compte ni l'edat ni el gènere, en general, independentment de que formis part del col·lectiu o no. Bueno, hem pujat una mica en participació, hem tingut 113 participants en 26 equips. Nosaltres havíem fet quatre categories que responien a l'esperit amb què tu arribaves al torneig, que eren Family, Chill, Hustle i Pro, no, segons el nivell d'intensitat amb el que volies jugar. Vam aconseguir quatre equips per Family, quatre equips per Pro, 12 per Chill i 7 per Hustle. Així, molt bé, vam fer un format nou per barrejar entre si aquestes categories, de manera que tots els equips van fer 3 partits de la seva pròpia categoria, més 2, intercategoria, per establir l'ordre del bràquet de la final. Llavors, hi ha jugar els 8 partits de la final dintre de la seva pròpia categoria. És a dir, la primera volta és només per sortejar les posicions de sortida en el bràquet. Això, clar, dona per fer, doncs, vam jugar 75 partits amb 7 hores i mitja.
4: Més enllà de la competició del 3x3, també es va convertir en una festa del bàsquet i de la inclusió. L'esdeveniment va comptar amb música durant tota la jornada, espais informatius i diverses activitats complementàries que van contribuir a crear un ambient distès i participatiu. L'organització destaca especialment també la bona acollida a tots els assistents i el clima de respecte que es va viure tant dins com fora de les pistes. En aquests actes també hi van participar membres del consistori local, com l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, o el mateix regidor d'Esports, David Kess. Pel que fa als resultats esportius, doncs els Panteres Grogues, entitats referents en l'esport inclusiu, es van proclamar campions en la categoria Hustle després de participar per primera vegada en el torneig. També va destacar la presència de diversos equips vinculats al Club de Bàsquet Cubelles amb representació en diferents finals i, sobretot, amb la victòria, molt celebrada en la categoria Family, on l'equip protagonitzat per un equip format per un veterà del club i els seus fills van poder-se emportar la categoria. El 3x3 Respect també ha servit com a acte de cloenda de la temporada del Club de Bàsquet Cubelles, que tanca així un curs intens i ja treballa en la planificació de la propera campanya. Des de l'entitat es fa una valoració molt positiva de la resposta obtinguda i no es descarta continuant fent créixer una iniciativa que en només dues edicions ja s'ha convertit en una referència dels valors inclusius dins del bàsquet català. El Club de Futbol Cubelles va recordar Marià Talló en una emotiva primera edició del seu memorial. El municipal Josep Pons i Ventura es va acollir una jornada plena de records, futbol i convivència per homenatjar una figura molt estimada al club i al municipi. D'aquesta manera, al camp municipal es va viure aquest dissabte una jornada especialment emotiva amb la celebració del primer memorial Marià Talló, una iniciativa impulsada per al Club de Futbol Cubelles per recordar la figura de qui va ser una persona vinculada al club, membre fundador, a més, del Festival Cubelles Noir i una persona també vinculada a la vida social i esportiva de la vila. L'acte va reunir familiars, amics, excompanys i nombrosos aficionats que van voler sumar-se a un homenatge carregat de sentiment. Un dels moments més destacats de la jornada va ser el reconeixement institucional a la família de Marià Talló, que va rebre un ram de flors i un quadre commemoratiu de mans de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i el regidor d'Esports, David Ques. Abans de l'inici del partit, familiars, amics i antics companys de televisió van participar en un emotiu acte de record en què es van lliurar flors a la família, abocant la trajectòria personal i professional de Talló, que va deixar una profunda empremta entre totes les persones que el van conèixer. L'acte central va ser el partit amistós entre els veterans del Club de Futbol Cubelles i un combinat d'exjugadors i professionals d'Esport 3, mitjà on Marià Talló havia desenvolupat part de la seva trajectòria laboral. El duel va servir com a punt de trobada entre antics companys, amics de tota la vida i membres de la família cubellenca que van compartir una jornada marcada per la companyonia i els records. La celebració va continuar després a la gespa amb la trobada popular que va permetre als assistents compartir anècdotes i vivències en un ambient més distès i familiar, tal com havia estat concebut des del primer moment pels organitzadors. Amb aquesta primera edició, el Club de Futbol Cubelles ha aconseguit convertir el Memorial Marià Talló en un molt més que un partit de futbol, una mostra d'estima col·lectiva cap a una persona que va dedicar molts anys al club i al municipi. La gran participació i l'emoció viscuda durant tota la jornada fan pensar que aquesta cita té tots els ingredients per consolidar-se com una tradició en el calendari esportiu i social del club.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
6: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
7: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
7: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: estrella. Fas que viure un dia més valgui la pena.
1: Ei, va, què passa? Què? Ah, aquella cosa que et vaig explicar, no. Crec

cop little BG. Compte, em fa pal aquesta body, me la porta fluixa el prota. Reso perquè no em trobin, intento que no em compri procurant que no s'aprovin. La tropa està distorta i una mosquita morta es fa la tonta i se l'enfronta.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui se'ns presenta de ple estiu, amb sol i cel clar al matí i amb alguns núvols a partir de mitja tarda, no massa destacables, això sí, amb una visibilitat tèrbola i amb un cel blanquinós, amb una temperatura que avui ha baixat unes dècimes, però pujarà de dia i es mourà entre 22 i 23 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 31 o costant-se els 32 amb una humitat moderada i amb xafogor notable. Vent feble en domini del Garbí la major part del dia i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplèndid i molt calorós, amb cel clar tot el dia, tot i com una visibilitat tèrbola per pols en suspensió i amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, situant-se entre els 23 o 24 aquesta nit de mínima, mentre que la màxima voltarà els 31, amb una humitat moderada i amb ambient xafogós. Vent feble amb terrals de nit i marinades de mitjorn de dia, fent que la mar estigui enterrissada i marejol i la revetlla serà molt plàcida, això sí, calorosa i xafogosa, però amb cel pràcticament clar i amb vents molt febles o encalmats, amb una miqueta de brises de terra a partir de mitjanit. Per tant, revetlla molt tranquil·la i Sant Joan, que continuarà sent calorós.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Alerta per la previsió que la calor nocturna sigui molt intensa al litoral i al prelitoral. Protecció Civil de la Generalitat manté activat el Procicat per les altes temperatures que s'esperen les pròximes hores. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per onada de calor intensa i calor nocturna intensa que durarà com a mínim fins dimarts 23 de juny. En el cas de la comarca del Garraf i, per tant, a Cubelles, està inclosa en els mapes de perill per calor nocturna aquest dilluns i aquest dimarts en un nivell de 1/6. Pel que fa al perill per calor intensa durant el dia, el Garraf també està marcat amb un nivell d'1/6 durant aquest dilluns, però per aquest dimarts ja no. Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, s'ha demanat als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, també per les persones discapacitades físiques o psíquiques i amb limitacions de mobilitat, les que hagin de romandre o fer activitats físiques a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i persones amb malalties cròniques. En relació amb el perill d'incendis, aquest dilluns Cubelles es troba en perill alt d'incendi, al nivell 2 del Pla Alfa establert pels agents rurals de la Generalitat. El municipi veí de Cunit també es troba en aquest mateix nivell 2, però, per exemple, Vilanova i la Geltrú i Castellet i la Gornal estan en perill molt alt d'incendi, és a dir, en el nivell 3. Un incendi ha calcinat un dels espais tancats de contenidors de recollida de residus que s'havien instal·lat feia poc a la Mota. Aquest dissabte a la nit, nombrosos veïns han avisat d'aquest incendi que ha acabat cremant completament tot aquest espai de tancat de contenidors de recollida de residus situat concretament al carrer de Jaume I. El foc ha calcinat tota l'estructura d'aquest espai, els contenidors que hi havia dintre, uns quants cotxes aparcats al voltant, un arbre, i ha afectat també la façana de la edifici del davant. A l'emergència hi han actuat els bombers i la policia local, que per ara no han pogut donar cap informació sobre què hauria provocat el foc ni tampoc si hauria estat intencionat. Aquest espai dedicat a la recollida de residus s'havia construït feia pocs mesos aquí al carrer de Jaume I i a l'interior hi havia una vintena de contenidors de totes les fraccions excepte el vidre. S'hi podia accedir apretant un botó i la intenció era que més endavant fes falta el clauer electrònic per poder obrir-lo. L'oficina antifrau ha remès a la Fiscalia la contractació de l'autobús els caps de setmana a Cubelles. La CUP ha fet pública la denúncia que van presentar el juliol de l'any passat. Està seguint el mateix camí que la dels contractes menors que actualment es troba en fase d'investigació judicial. La contractació de l'autobús als caps de setmana, establert l'any 2019, fa mesos que aixeca les sospites de l'oposició, després que els pagaments de les factures associades hagin passat per votacions al ple municipal amb un informe d'objecció d'intervenció. El juliol de l'any passat, la CUP va optar per denunciar aquest cas a l'oficina antifrau, que després de comprovar els fets exposats, ara ha comunicat que ha remès la investigació a la Fiscalia Superior de Catalunya. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha fet un repàs de les qüestions que els van portar a denunciar aquesta contractació de l'autobús dels caps de setmana.
3: Aquí es va contractar això la setmana abans de les eleccions del 2019, i tenim un llistat de factures que s'elevava, ens la van passar l'any passat, si no recordo malament, a 270.000 euros, pagades totes amb informes d'intervenció negatius i pagades totes amb decret d'alcaldia. Què vol dir això? Que intervenció ens diu que la cosa està mal contractada i que no es pot seguir endavant pels camins regulars de contractació com hauria de ser normal, i que l'alcaldessa, sota la seva responsabilitat, com ja hem vist, doncs assumeix aquestes irregularitats, firma el decret i es paga. Van passar-ne algunes també pel ple municipal, on els regidors assumeixen a títol personal aquestes irregularitats. Evidentment ho vam denunciar i no n'han passat més.
0: Dani Pérez, regidor de la CUP, considera que aquest cas apunta directament a l'alcaldessa Rosa Fonoll com a responsable.
3: És el segon cop que passa amb regidories d'Unitat Covellenca. En aquest cas pensem que està, diguem-ne, investigada, o estarà investigada la senyora alcaldessa de Cubella, la Rosa Fonoll, i que esquitxen una vegada més a Unitat Covellenca, amb irregularitats en contractació i diferents coses que s'estan investigant des de Fiscalia. Això va passar la setmana passada i a dia d'avui seguim sense notícies d'aquest Ajuntament, d'aquest govern, que més enllà d'afrontar les coses i d'intentar corregir-les o senzillament de donar explicacions a la ciutadania, segueixen aquí dintre, atrinxerats, sense dir res, transparència zero i cometent una gran irresponsabilitat, que és no governar.
0: Dani Pérez, regidor de la CUP, també ha apel·lat al PSC i a Cubelles en Comú Podem com a socis de govern d'Unitat Covellenca.
3: Amb casos de possible corrupció investigats per Fiscalia, que esquitxen, repeteixo, a totes les regidories d'Unitat Covellenca, i aquí no passa res. I no val seguir tirant la pilota endavant. Ja n'hi ha prou de tirar la pilota endavant, i aquí hi ha dos socis de govern, que són PSC i Comuns, que han d'afrontar aquest problema, mirar-lo a la cara i parlar directament on estan els problemes i com s'han de corregir. No val tirar la pilota endavant i esperar unes eleccions que venen d'aquí un any, perquè aquesta gent segueixen aquí dintre cometent les seves presumptes irregularitats que s'investiguen a Fiscalia.
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'alcaldessa Rosa Fonoll, que no ha volgut fer declaracions.
4: Aquesta emissora municipal Ràdio Cubelles estrena la programació d'estiu d'aquest 2026 amb més música, informació i espais de proximitat. La graella especial estiu estarà en antena des d'aquest 22 de juny i fins al 20 de setembre, i manté l'aposta per la informació local i els programes de producció pròpia. D'aquesta manera, entre les propostes destacades del matí de dilluns a divendres, hi ha programes com el Bon Dia Cubelles, un repàs a la informació local, Història de la Música, i el magazín Cubelles Tot un Món Estiu, amb diferents seccions, des de l'espai de l'entrevista a d'altres seccions realitzades pels nostres col·laboradors i col·laboradores, com Viure Millor, Tots els Colors, Descobrint l'Enobotànica, De Peus a Terra, Piles del Vent, Cubelles en la Història, Cubelles Noir, Compartim la Platja amb la Natura i la Maleta Guspireta, que combinaran continguts culturals, socials i d'entreteniment. La informació continuarà sent un dels eixos principals de la programació d'estiu, i l'emissora manté els butlletins informatius de les 12, la 1, les 5 i les 6 de la tarda, així com les diferents edicions de l'informatiu migdia a la 1:30 i a les 8 del vespre en repetició a les 12 de la nit. I del Cubelles Actualitat, un resum setmanal que informa de tot el que ha passat durant la setmana, el cap de setmana, dissabtes i diumenges. I pel que fa a la programació, les tardes de dilluns a divendres, la programació inclou també diferents espais informatius i temàtics, com ara el recull informatiu a les 4 i d'altres, col·laboracions temàtiques dels nostres col·laboradors, des del Cubelles Noir, el Cubelles en la Història, Can 60 i l'Amorable. A més, aquesta temporada s'incorpora també com a novetat el programa Entre Històries, una secció també realitzada per un nou col·laborador estudiant de periodisme. La música també continuarà ocupant una part destacada de la graella, amb programes especialitzats com La Maleta Guspireta, Bona Ona, La Màquina del Temps, Música en Concert, DJ Romo, Weekend Snake, Mon Country, Dansa Viva, L'Hora dels Clàssics, a 50 dels 60, La Llista Negra, Hot Dance 80, Rock and Clàssics i, de més enllà, entre d'altres. I pel que fa als caps de setmana, doncs es mantindrà una oferta variada amb espais culturals, musicals i de divulgació. Els dissabtes els oients podran seguir entre d'altres espais com el Cubelles Actualitat, el Dansa Viva, el Can 60, 50 del 60, el Hot Dance 80, el Cubelles Noir, la Llista Negra, la Maleta Guspireta, el DJ Romo, Weekend Snake, el Música en Concert i Bona Ona. I els diumenges la programació també inclou propostes com ara Clàssics del Diumenge, L'Amorable, Ràdio Cubelles Diumenge, Rock and Clàssics, Hot Dance 80, DJ Romo, Weekend Snake i Música en Concert. Una nova temporada, la d'aquest estiu, que combina, com ja hem dit, informatius, magazins, esports, programes de producció pròpia, espais de col·laboradors i produccions externes, reforçant així el compromís de l'emissora municipal amb la informació de proximitat i el servei públic. I amb aquesta nova graella d'estiu, Ràdio Cubelles consolida una oferta variada pensada per acompanyar els oients durant aquests mesos de vacances, amb continguts per tots els públics i una presència destacada de la realitat local del municipi a les diferents edicions dels espais informatius.
0: Cubelles es prepara pel pas del Tour de França el diumenge 5 de juliol. L'Ajuntament ha engegat una campanya informativa sobre les limitacions de mobilitat que provocarà aquest esdeveniment i també les activitats paral·leles que s'han organitzat. El Tour de França, la cursa ciclista amb més prestigi del món, creuarà Cubelles en la segona etapa de l'edició d'aquest 2026. Concretament, el pròxim diumenge 5 de juliol, els ciclistes professionals travessaran la vila per l'Avinguda de Catalunya, la C31, cap a 3:45 del migdia. Tot i que el pas del pilot serà ràpid i breu, segurament en aquell moment pedalaran a uns 50 km per hora, el regidor d'Esports, David Kesbisser, ha comentat que així tot serà un fet històric per Cubelles.
5: Per les reunions que hem tingut, el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important, és a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França doncs passi per Cubelles, i la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió doncs serà molt alta, és a dir, el tema de tallar doncs la circulació de la carretera doncs serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat, que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França. Però per part nostra, ostres, contents de que passi, i poca cosa més.
0: Malgrat que la presència dels ciclistes a Cubelles serà fugaç, es preveuen limitacions de mobilitat durant tot el dia, ja que els precedeix i els acompanya una caravana ben àmplia de vehicles de tota mena. Per aquest motiu, l'Ajuntament està informant de múltiples maneres per donar a conèixer les afectacions més importants al trànsit, bàsicament per circular i per creuar entre una banda i l'altra de la carretera C31. L'entrada i sortida a Cubelles s'haurà de fer per la carretera del Pantà, la BB-2115, en l'accés de la Masia del Salze, creuant el Corral d'Ancona i Ricreu. Els desplaçaments en direcció Cunit es podran fer per l'avinguda de l'11 de setembre i el pas del torrent d'en Pedro. I les zones de la Gaviota i el Parc de Cubelles hauran de fer servir el pont que connecta amb el polígon de les Salines. Els vianants tindran les opcions dels passos soterrats, situats al passeig de Narcís Verdagí i al carrer de l'estació, i també el pas sota la carretera del carrer del Raval del Torrent, un punt al costat del riu Foix que també serà l'únic lloc per on podran passar els vehicles per creuar d'un cantó a l'altre del municipi, de la zona per sota de la carretera a la zona per sobre. D'altra banda, l'Ajuntament també ha anunciat que durant el matí del 5 de juliol es faran activitats relacionades amb el Tour de França a la plaça de la Fita. Els castellers del Foix han descarregat una altra torre de 6 a Montblanc. La colla covellenca, a més, celebrarà aquest dimarts el 7è aniversari amb el seu acte fundacional, és a dir, l'arribada de la flama del Canigó per la Revella de Sant Joan amb uns pilars. Després de 15 dies sense actuacions, els castellers del Foix de Cubelles han reprès la seva activitat aquest dissabte passat a Montblanc en el marc de la Diada de la Camisa Grana dels Torraires. Els castellers de Cubelles han aprofitat la trobada per consolidar algunes de les seves estructures bàsiques i sobretot per rodar les peces cridades a augmentar el ventall d'opcions de cara a afrontar el tram central de la temporada amb tantes garanties com sigui possible. D'aquesta manera, després del pilar de 4 d'entrada, els covellencs han obert plaça amb la torre de 6, la cinquena de l'any, una estructura que presentava novetats en relació a alineacions anteriors i que s'ha defensat amb fermesa malgrat certs moments de tremolor a terços just abans de la carregada. En segona ronda, la colla covellenca ha optat per un 3 de 6, amb novetats als baixos i segons, on s'estrenaven dos castellers. Els del Foix han hagut de lluitar de valent en una plaça que presentava una marcada inclinació, malgrat que una de les rengles s'ha deformat una mica. La segona, que debutava, i el terç han mantingut la solidesa de l'estructura i gràcies també a la rapidesa amb què s'ha desvestit el pom de dalt han pogut descarregar un castell que ha estat molt celebrat per la colla. Finalment, el pilar de 4 de comiat a banda, els de la camisa turquesa s'han anotat el 3 de 6 amb l'agulla, una construcció que s'ha resistit en aquest inici d'any, però que amb un blanc s'ha completat amb ofici i amb una comoditat relativa. Els castellers del Foix celebraran ara el seu 7è aniversari aquest mateix dimarts amb un pilar de 4, coincidint amb l'arribada de la flama del Canigó, l'origen de la colla l'any 2019, i el dissabte, dia 27 a la tarda, actuaran a Vilanova i la Geltrú amb motiu de les festes de Bajamar, les festes de Sant Pere, convidats pels seus padrins, els Bordegassos de Vilanova, i en companyia també dels Xicots de Vilafranca.
4: El Centre Social de Cubelles acull fins al 30 de juny una exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis que mostra el talent d'una quarantena de participants, una mostra que, com dèiem, es podrà visitar fins aquest 30 de juny i que recull obres realitzades per una quarantena de participants del taller. Tot plegat dirigit per la professora Maria José Collantes, que és també artista de Crea Cubelles. Precisament Ràdio Cubelles li ha fet durant el temps diferents entrevistes. Maria José Collantes també va ser l'autora d'una de les samarretes de Ràdio Cubelles. Ella mateixa, en el decurs d'una entrevista aquí a l'emissora municipal, es presentava d'aquesta manera.
6: Sí, jo pintava molt de petita, moltíssim, i bueno, vaig anar a classes de pintura durant un parell o tres anys, i la veritat és que ho vaig deixar durant una temporada i després m'hi vaig tornar a posar. I ara la veritat és que l'art per mi és el meu modus vivendi, en el sentit de no m'hi dedico, sinó en el sentit de disfrutar de l'art i de la pintura.
4: Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Collantes explicava que no es dedica professionalment, però que sí que la pintura l'ajuda a superar la seva malaltia, la fibromiàlgia.
6: Bueno, perquè dedicar-se en ple al tema de l'art és molt complicat i, bueno, sí que és veritat que tinc bastanta sortida a nivell de redes socials i tot això, però de moment no m'hi dedico a ple. Sí que m'hi dedico molt perquè no sé si ho sabeu, però jo tinc una malaltia que es diu fibromiàlgia i la pintura a mi em serveix per oblidar el dolor. Llavors, aquestes hores que jo em dedico, que en el moment en què pinto perdo el món de vista, em serveix per evadir-me una miqueta del dolor que tinc en general. I la veritat és que hi disfruto molt i m'hi passo moltes hores i bueno, faig moltes tècniques diferents. Això sí, treballo el pastel, treballo l'acrílic, treballo la pintura digital i treballo l'oli.
4: Entre d'altres, Collantes ha participat d'exposicions col·lectives en Crea Cubelles. Recorda la del Cavaller de Cubelles o una altra en homenatge a Paulina Schumann, filla del pallasso Josep Andreu Charlie Rivel.
6: Sí, perquè som un grup d'artistes d'aquí de Cubelles que ens hem reunit i la veritat és que estic encantadíssima amb ells i hem fet algunes exposicions junts, d'algunes que han sortit molt bé i a mi m'ha agradat moltíssim i fer coses del poble. Això sí que va ser molt important, sobretot la del castell de Cubelles, que vaig descobrir el castell. Això sí que era una cosa que desconeixia, Hem fet també el tema de la Paulina, m'ha agradat molt participar i seguirem fent coses pel poble i per la cultura.
4: Recordem aquests últims dies per visitar aquesta exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis, que mostra el talent d'una quarantena de participants, tot plegat dirigit, com dèiem, per la pintora cubellenca Maria José Collantes, vinculada a Crea Cubelles.
0: Unes al·legacions han tornat a aturar la licitació dels xiringuitos de les platges de Cubelles. Aquest dijous l'Ajuntament ha publicat el decret de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll per poder estudiar i resoldre les tres al·legacions rebudes just després d'haver reobert el procés aquest dilluns passat. Per tant, el concurs per l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Cubelles ha tornat a quedar suspès, segons ha publicat l'Ajuntament a la plataforma de contractació. L'informe de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll esmenta tres al·legacions rebudes dilluns i dimarts, poc després d'haver reobert el procés, que ja s'havia aturat prèviament per la detecció d'errors en els plecs. Ara s'han de resoldre aquestes al·legacions per poder reprendre novament el procés de licitació. Entre els serveis que l'Ajuntament vol treure a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes, és a dir, uns 21.500 euros anuals. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i per dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. Tan bon punt es reobri aquest procés de licitació, es tornarà a anunciar també mitjançant la plataforma de contractació.
7: Aquest cap de setmana el Club de Bàsquet Cubella, juntament amb el SAI, el Servei d'Atenció Integral del Garraf, han organitzat el 3x3 Rispet, que ha crescut i consolidat un model de bàsquet inclusiu i pioner. Aquesta ha estat la segona edició que ha reunit més de 100 participants en 26 equips en una jornada esportiva marcada per la convivència, la diversitat i el respecte. Tot això al poliesportiu municipal, on es va acollir doncs, aquesta segona edició del 3x3 Respect, una iniciativa, com dèiem, impulsada per al Club de Bàsquet Cubelles, que continua consolidant-se com una proposta única dins del panorama esportiu català. El torneig, que elimina les categories tradicionals basant-se en l'edat o el gènere, va tornar a demostrar que és possible competir i gaudir del bàsquet des d'una perspectiva plenament inclusiva. La jornada, com dèiem, va reunir més de 100 participants distribuïts en 26 equips, millorant les xifres de la primera edició. Els equips es van repartir en quatre categories definides segons la intensitat competitiva escollida per als propis participants. Family, orientada a familiars i jugadors ocasionals. La Chill, per qui buscava una experiència més lúdica. Hustle, de nivell intermedi. I la Pro, destinada als equips més competitius. En total, es van disputar més de 70 partits al llarg de 7 hores i mitja de competició gràcies a un format innovador que combinava enfrontaments dins de la mateixa categoria i també partits intercategoria per determinar els quadres finals. Aquesta fórmula va permetre oferir un elevat volum de joc i afavorir també la convivència entre els participants amb perfils molt diferents. Així ho explicava el propi president del Club de Bàsquet Cubelles, Ivan Puigmartí, als micròfons de Ràdio Cubelles.
8: És a dir, l'any passat ho centràvem exclusivament en el dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport i en aquest cas el que hem volgut demostrar és que és un torneig de bàsquet en què no es té en compte ni l'edat ni el gènere, en general, independentment de que formis part del col·lectiu o no. Bueno, hem pujat una mica en participació, hem tingut 113 participants en 26 equips. Nosaltres havíem fet quatre categories que responien a l'esperit amb què tu arribaves al torneig, que eren Family, Chill, Hustle i Pro, no, segons el nivell d'intensitat amb el que volies jugar. Vam aconseguir quatre equips per Family, quatre equips per Pro, 12 per Chill i 7 per Hustle. Així, molt bé, vam fer un format nou per barrejar entre si aquestes categories, de manera que tots els equips van fer tres partits de la seva pròpia categoria, més dos, intercategoria, per establir l'ordre del bràquet de la final. Llavors hi ha jugar els vuit partits de la final dintre de la seva pròpia categoria. És a dir, la primera volta és només per sortejar les posicions de sortida en el bràquet. Això, clar, dona per fer, doncs, vam jugar 75 partits amb 7 hores i mitja.
7: Més enllà de la competició del 3x3, també es va convertir en una festa del bàsquet i de la inclusió. L'esdeveniment va comptar amb música durant tota la jornada, espais informatius i diverses activitats complementàries que van contribuir a crear un ambient distès i participatiu. L'organització destaca especialment també la bona acollida a tots els assistents i el clima de respecte que es va viure tant dins com fora de les pistes. En aquests actes també hi van participar membres del consistori local, com l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, o el mateix regidor d'Esports, David Kess. Pel que fa als resultats esportius, doncs els Panteres Grogues, entitats referents en l'esport inclusiu, es van proclamar campions en la categoria Hassel després de participar per primera vegada en el torneig. També va destacar la presència de diversos equips vinculats al club de bàsquet Cubelles, amb representació en diferents finals i, sobretot, amb la victòria, molt celebrada en la categoria Family, on l'equip protagonitzat per un equip format per un veterà del club i els seus fills van poder-se emportar la categoria. El 3x3 Respect també ha servit com a acte de cloenda de la temporada del club de bàsquet Cubelles, que tanca així un curs intens i ja treballa en la planificació de la propera campanya. Des de l'entitat es fa una valoració molt positiva de la resposta obtinguda i no es descarta continuant fent créixer una iniciativa que en només dues edicions ja s'ha convertit en una referència dels valors inclusius dins del bàsquet català. El Club de Futbol Cubelles va recordar Marià Talló en una emotiva primera edició del seu memorial. El municipal Josep Pons i Ventura es va acollir una jornada plena de records, futbol i convivència per homenatjar una figura molt estimada al club i al municipi. D'aquesta manera, al camp municipal es va viure aquest dissabte una jornada especialment emotiva amb la celebració del primer memorial Marià Talló, una iniciativa impulsada per al Club de Futbol Cubelles per recordar la figura de qui va ser una persona vinculada al club, membre fundador, a més, del Festival Cubelles Noir i una persona també vinculada a la vida social i esportiva de la vila. L'acte va reunir familiars, amics, excompanys i nombrosos aficionats que van voler sumar-se a un homenatge carregat de sentiment. Un dels moments més destacats de la jornada va ser el reconeixement institucional a la família de Marià Talló, que va rebre un ram de flors i un quadre commemoratiu de mans de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i el regidor d'Esports, David Kess. Abans de l'inici del partit, familiars, amics i antics companys de televisió van participar en un emotiu acte de record en què es van lliurar flors a la família, abocant la trajectòria personal i professional de Talló, que va deixar una profunda empremta entre totes les persones que el van conèixer. L'acte central va ser el partit amistós entre els veterans del Club de Futbol Cubelles i un combinat d'exjugadors i professionals d'Esport 3, mitjà on Marià Talló havia desenvolupat part de la seva trajectòria laboral. El duel va servir com a punt de trobada entre antics companys, amics de tota la vida i membres de la família cubellenca que van compartir una jornada marcada per la companyonia i els records. La celebració va continuar després a la gespa amb la trobada popular que va permetre als assistents compartir anècdotes i vivències en un ambient més distès i familiar, tal com havia estat concebut des del primer moment pels organitzadors. Amb aquesta primera edició, el Club de Futbol Cubelles ha aconseguit convertir el Memorial Marià Talló en un molt més que un partit de futbol, una mostra d'estima col·lectiva cap a una persona que va dedicar molts anys al club i al municipi. La gran participació i l'emoció viscuda durant tota la jornada fan pensar que aquesta cita té tots els ingredients per consolidar-se com una tradició en el calendari esportiu i social del club.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
2: Fuster.
1: Bon dia,
2: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Aquest cap de setmana el poliesportiu municipal es va disputar la segona edició del 3x3 Respect, aquest torneig organitzat per el Club de Bàsquet Cubelles, i un torneig peculiar on no es té en compte ni l'edat ni el sexe, un torneig on bàsicament es juga a bàsquet. En parlem amb el president del Club de Bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bon dia.
5: Hola, bon dia a tothom.
4: Bé, dit la segona edició del 3x3 Respect, sí que és veritat que és la segona edició, però el nom és només d'aquest any. Per què li heu posat aquest títol aquest any?
5: Correcte. Vam decidir ampliar una mica el registre de fins a quin punt és inclusiu el torneig. És a dir, l'any passat ho centràvem exclusivament en el dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport, i en aquest cas el que

0: que hem volgut demostrar és que és un torneig de bàsquet en què no es té en compte ni l'edat ni el gènere, en general, independentment de que formis part del col·lectiu o no.
1: I com va anar? Explica'ns com es va desenvolupar, quants participants hi vau tenir en les diferents categories?
0: Bueno, hem pujat una mica en participació, hem tingut 113 participants en 26 equips. Nosaltres havíem fet 4 categories que responien a l'esperit amb què tu arribaves al torneig, que eren Family, Chill, Hustle i Pro, no, segons el nivell d'intensitat amb el que volies jugar. Hem aconseguit 4 equips per Family, 4 equips per Pro, 12 per Chill i 7 per Hustle. Així, molt bé, vam fer un format nou per barrejar entre si aquestes categories, de manera que tots els equips van fer 3 partits de la seva pròpia categoria, més 2 intercategoria, per establir l'ordre del bràquet de la final. I llavors ja jugar els 8 partits de la final dintre de la seva pròpia categoria. És a dir, la primera volta és només per sortejar les posicions de sortida en el bràquet. Això, clar, dona per fer, doncs, vam jugar 75 partits amb 7 hores i mitja.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
1: A més, tot això, evidentment, envoltat d'un dia que és reivindicatiu, que és festiu, no? Hi havia música, hi havia una parada amb informació.
0: Totalment. Aquest any vam decidir deixar el tema de la música en mans d'un professional i vam comptar amb un noi que té l'empresa de Cubelles, ho ha fet superbé, es diu Bosch, i la gent supercontenta perquè mai s'havia sentit tan bé la música, estava jugant i la senties però no molestava, podies parlar, es nota que aquest cop ho ha fet un professional i segur que repetirem l'any que ve perquè l'experiència és molt més xula. A més, que ahir va detectar en els moments en què fa falta que la gent va cansada i posa algú més animat, i bueno, fins i tot hi havia gent que s'arrencava allà veient els partits, molt graciós. Mm-hmm. Tot, com dius tu, molt, molt festiu, dintre del rerefons aquest reivindicatiu. No? Mm-hmm.
1: I els guanyadors, que això a vegades és l'important, no? Quins són els equips guanyadors?
0: Guanyadors ha hagut, dels 4 categories, primers i segons. Els veterans del Cubelles van quedar segons en la categoria Hassel i el sènior segons en la categoria Pro. Amb Chill em sembla que els que van guanyar venien de molt lluny, de Granollers, em sembla, i van jugar superbé, un equip molt, molt maco. I de les famílies, també un veterà del Cubelles, va quedar primer en la categoria Family, amb el seu fill, el mitjà i el petit, i un amic d'aquests. O sigui, va ser molt graciós veure els jugadors, es deien los Dalton, que es coneix una mica més alt que el del costat.
1: Molt bé, doncs amb aquest torneig una mica també es dona continuïtat a aquest esperit, no, de reivindicació i també, doncs, a la vegada, doncs, de posar sobre la taula que es pot jugar a bàsquet independentment del sexe i l'edat, que al final és un esport, és un joc, i que tothom s'ho pot passar bé. I amb això també tanqueu una mica la temporada, no?, al Club de Bàsquet Cubelles.
0: Sí, en efecte. A veure, aquest any hem comptat amb la participació d'un equip dels Panteres Grogues, que han sigut una mica els pioners, han vingut a mirar a veure quin aire respirava aquí, si realment era LGTBIQ+, friendly, i han estat supercontents. De fet, van guanyar la categoria Hassel, ells van quedar els primers, aquest equip, que el formaven de 3 nois i una noia, i va anar superbé. I et dic, per nosaltres el fem servir també com a clausura, com a club, val? També és un punt d'inflexió, dèiem, bueno, s'acaba la temporada, anem a passar-ho bé un dissabte jugant a bàsquet, i ara només queda treball executiu de la Junta de cara a preparar la temporada vinent.
1: No hi ha campus aquest any?
0: Hi haurà campus de bàsquet, això sempre. Sí, sí. A més, amb la novetat de que aquest any hi ha activitats per adolescents. Vale, hem separat una mica els grups i farem un casal tradicional, que el que hem fet sempre, el casal de bàsquet del Cubelles, i un adaptat a unes edats que necessiten un altre tipus d'activitats, un altre tipus d'excursions, més adaptat a la seva edat.
1: Molt bé. Això imagino que serà a partir del juliol, no? I després sí que a l'agost descans.

0: junta nova, s'ha de reconstruir la junta. Hi ha dos càrrecs que ens deixen perquè les seves famílies doncs, han canviat de club i haurem de reinventar-nos una miqueta. També, com a novetat, estem començant a col·laborar amb el CUNIT, vale? I ens hem decidit donar-nos un cop de mà. De moment encara tots són acords verbals i si la cosa va bé aquest any, igual fem alguna coseta més seriosa, vale? Algun acord de col·laboració més formal. Tipus en la línia de no sé si et sona, el Tres Viles.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Vale? Són col·laboracions entre entitats petites que ens serveixen per lluitar contra els pols grans d'equips amb molta base de jugadors que sempre fan pols d'atracció, que el jugador que despunta una miqueta en seguida pensa en anar cap allà perquè tenen més gent, tenen més varietat d'equips amb més nivells diferents. Clar, això ho patim molt els equips petits, tipus doncs, el CUNIT, nosaltres, els Roquetes. Llavors hem de pensar coses així. Mm-hmm. Vale, llavors, aquest any posem en pràctica, hem començat a col·laborar. El cadet femení que jugava al Covelles aquest any anirà allà a jugar al CUNIT i muntarem aquí un infantil mm-hmm. amb jugadores d'allà i alguna de nostra d'aquí. Comencem a intercanviar jugadors i anar amb sintonia. Si aconseguim tirar que això funcioni, segurament pues, clar, passarem a ser una entitat amb 14 equips, que seria un canvi superxulo.
1: Bé, veurem. Com tu deies, us toca un estiu executiu important.
0: De moment comencem, exacte, de moment és començar a parlar-ho i començar a funcionar i veure si estem en sintonia. Ja ens hem reunit dos o tres vegades, nosaltres ho veiem bé, tots els punts sobre la taula ens beneficien tant un equip com l'altre i bueno, doncs començo amb col·laboracions puntuals aquest any i si veiem que hi ha hagut sintonia, que tot ha anat bé i tal, doncs parlem seriosament de cara a l'any que ve a veure què podem fer.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs estarem pendents, evidentment, de tot el que passi durant l'estiu. Per altra banda, doncs, desitjar-vos això, bones vacances, que descanseu si podeu i, evidentment, al setembre igualment, ens hi tornem a posar.
0: Les samarretes que vau donar de la ràdio
1: sí.
0: Van anar molt bé, la gent va estar supercontenta perquè sobretot la van fer servir de cubre. La gent que no havia pensat en això, després tots suats i tal, doncs poder-se treure una samarreta i posar-se la vostra de Ràdio Covelles. Així va ser molt graciós veure un munt de samarretes negres de Ràdio Covelles per allà.
1: Perfecte.
0: Ho agraïm molt per l'ajuda.
1: Fantàstic. Doncs per això es fan, perquè la gent les pugui lluir i les pugui gaudir. Molt bé, Ivan, doncs moltes gràcies, molt bon estiu i bé, que vagin bé les vacances.
0: Igualment. Adéu, que vagi bé.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Covelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocovelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocovelles.cat.
4: Ràdio Covelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Covelles, conduït...
1: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
2: Ràdio Covelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocovelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Alerta per la previsió que la calor nocturna sigui molt intensa al litoral i al prelitoral. Protecció Civil de la Generalitat manté activat el Procicat per les altes temperatures que s'esperen les pròximes hores. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per onada de calor intensa i calor nocturna intensa que durarà com a mínim fins dimarts 23 de juny. En el cas de la comarca del Garraf i, per tant, a Cubelles, està inclosa en els mapes de perill per calor nocturna aquest dilluns i aquest dimarts en un nivell de 1/6. Pel que fa al perill per calor intensa durant el dia, el Garraf també està marcat amb un nivell d'1/6 durant aquest dilluns, però per aquest dimarts ja no. Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, s'ha demanat als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, també per les persones discapacitades físiques o psíquiques i amb limitacions de mobilitat, les que hagin de romandre o fer activitats físiques a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i persones amb malalties cròniques. En relació amb el perill d'incendis, aquest dilluns Cubelles es troba en perill alt d'incendi, al nivell 2 del Pla Alfa establert pels agents rurals de la Generalitat. El municipi veí de Cunit també es troba en aquest mateix nivell 2, però, per exemple, Vilanova i la Geltrú i Castellet i la Gornal estan en perill molt alt d'incendi, és a dir, en el nivell 3. Un incendi ha calcinat un dels espais tancats de contenidors de recollida de residus que s'havien instal·lat feia poc a la Mota. Aquest dissabte a la nit, nombrosos veïns han avisat d'aquest incendi que ha acabat cremant completament tot aquest espai de tancat de contenidors de recollida de residus situat concretament al carrer de Jaume I. El foc ha calcinat tota l'estructura d'aquest espai, els contenidors que hi havia dintre, uns quants cotxes aparcats al voltant, un arbre, i ha afectat també la façana de l'edifici del davant. A l'emergència hi han actuat els bombers i la policia local, que per ara no han pogut donar cap informació sobre què hauria provocat el foc ni tampoc si hauria estat intencionat. Aquest espai dedicat a la recollida de residus s'havia construït feia pocs mesos aquí al carrer de Jaume I i a l'interior hi havia una vintena de contenidors de totes les fraccions excepte el vidre. S'hi podia accedir apretant un botó i la intenció era que més endavant fes falta el clauer electrònic per poder obrir-lo.
3: Aquesta emissora municipal Ràdio Cubelles estrena la programació d'estiu d'aquest 2026 amb més música, informació i espais de proximitat. La graella especial estiu estarà en antena des d'aquest 22 de juny i fins al 20 de setembre i manté l'aposta per la informació local i els programes de producció pròpia. D'aquesta manera, entre les propostes destacades del matí de dilluns a divendres, hi ha programes com el Bon Dia Cubelles, un repàs a la informació local, Història de la Música i el magazín Cubelles Tot un Món Estiu, amb diferents seccions, des de l'espai de l'entrevista a d'altres seccions realitzades pels nostres col·laboradors i col·laboradores, com Viure Millor, Tots els Colors, Descobrir l'Enobotànica, De Peus a Terra, Piles del Vent, Cubelles en la Història, Cubelles Noir, Compartim la Platja amb la Natura i la Maleta Guspireta, que combinaran continguts culturals, socials i d'entreteniment. La informació continuarà sent un dels eixos principals de la programació d'estiu i l'emissora manté els butlletins informatius de les 12, la 1, les 5 i les 6 de la tarda, així com les diferents edicions de l'informatiu migdia a la 1:30 i a les 8 del vespre en repetició a les 12 de la nit. I del Cubelles Actualitat, un resum setmanal que informa de tot el que ha passat durant la setmana, el cap de setmana, dissabtes i diumenges. I pel que fa a la programació, les tardes de dilluns a divendres, la programació inclou també diferents espais informatius i temàtics, com ara el recull informatiu a les 4 i d'altres, col·laboracions temàtiques dels nostres col·laboradors, des del Cubelles Noir, el Cubelles en la Història, Can 60 i l'Amorable. A més, aquesta temporada s'incorpora també com a novetat el programa Entre Històries, una secció també realitzada per un nou col·laborador estudiant de periodisme. La música també continuarà ocupant una part destacada de la graella, amb programes especialitzats com la Maleta Guspireta, Bona Ona, la Màquina del Temps, Música en Concert, DJ Romo, Weekend Snake, Mon Country, Dansa Viva, L'Hora dels Clàssics, a 50 dels 60, La Llista Negra, Hot Dance 80, Rock en Clàssics i, de més enllà, entre d'altres. I pel que fa als caps de setmana, doncs es mantindrà una oferta variada amb espais culturals, musicals i de divulgació. Els dissabtes els oients podran seguir, entre d'altres, espais com el Cubelles Actualitat, el Dansa Viva, el Can 60, 50 del 60, el Hot Dance 80, el Cubelles Noir, la Llista Negra, la Maleta Guspireta, el DJ Romo, Weekend Snake, el Música en Concert i Bona Ona. I els diumenges la programació també inclou propostes com ara Clàssics del Diumenge, l'Amorable, Ràdio Cubelles Diumenge, Rock en Clàssics, Hot Dance 80, DJ Romo, Weekend Snake i Música en Concert. Una nova temporada, la d'aquest estiu, que combina, com ja hem dit, informatius, magazins, esports, programes de producció pròpia, espais de col·laboradors i produccions externes, reforçant així el compromís de l'emissora municipal amb la informació de proximitat i el servei públic. I amb aquesta nova graella d'estiu, Ràdio Cubelles consolida una oferta variada pensada per acompanyar els oients durant aquests mesos de vacances, amb continguts per tots els públics i una presència destacada de la realitat local del municipi a les diferents edicions dels espais informatius.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

amb un pentinat així com bastant de windsurfista, diguéssim, i amb una raqueteta, diguéssim,

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'oficina antifrau ha remès a la Fiscalia la contractació de l'autobús els caps de setmana a Cubelles. La CUP ha fet pública la denúncia que van presentar el juliol de l'any passat. Està seguint el mateix camí que la dels contractes menors que actualment es troba en fase d'investigació judicial. La contractació de l'autobús als caps de setmana, establert l'any 2019, fa mesos que aixeca les sospites de l'oposició, després que els pagaments de les factures associades hagin passat per votacions al ple municipal amb un informe d'objecció d'intervenció. El juliol de l'any passat, la CUP va optar per denunciar aquest cas a l'oficina antifrau, que després de comprovar els fets exposats, ara ha comunicat que ha remès la investigació a la Fiscalia Superior de Catalunya. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha fet un repàs de les qüestions que els van portar a denunciar aquesta contractació de l'autobús dels caps de setmana.
3: Aquí es va contractar això la setmana abans de les eleccions del 2019, i tenim un llistat de factures que s'elevava, ens la van passar l'any passat, si no recordo malament, a 270.000 euros, pagades totes amb informes d'intervenció negatius i pagades totes amb decret d'alcaldia. Què vol dir això? Que intervenció ens diu que la cosa està mal contractada i que no es pot seguir endavant pels camins regulars de contractació com hauria de ser normal, i que l'alcaldessa, sota la seva responsabilitat, com ja hem vist, doncs assumeix aquestes irregularitats, firma el decret i es paga. Van passar-ne algunes també pel ple municipal, on els regidors assumeixen a títol personal aquestes irregularitats. Evidentment, ho vam denunciar i no n'han passat més.
2: Dani Pérez, regidor de la CUP, considera que aquest cas apunta directament a l'alcaldessa Rosa Fonoll com a responsable.
3: És el segon cop que passa amb regidories d'Unitat Cubellenca. En aquest cas pensem que està, diguem-ne, investigada o estarà investigada la senyora alcaldessa de Cubelles, la Rosa Fonoll, i que esquitxen una vegada més a Unitat Cubellenca, amb irregularitats en contractació i diferents coses pues, que s'estan investigant des de Fiscalia. Això va passar la setmana passada i a dia d'avui seguim sense notícies d'aquest Ajuntament, d'aquest govern, que més enllà d'afrontar les coses i d'intentar corregir-les o senzillament de donar explicacions a la ciutadania, segueixen aquí dintre, atrinxerats, sense dir res, transparència zero i cometent una gran irresponsabilitat, que és no governar.
2: Dani Pérez, regidor de la CUP, també ha apel·lat al PSC i a Cubelles en Comú Podem com a socis de govern d'Unitat Cubellenca.
3: Amb casos de possible corrupció investigats per Fiscalia, que esquitxen, repeteixo, a totes les regidories d'Unitat Cubellenca, i aquí no passa res. I no val seguir tirant la pilota endavant. Ja n'hi ha prou de tirar la pilota endavant, i aquí hi ha dos socis de govern, que són PSC i Comuns, que han d'afrontar aquest problema, mirar-lo a la cara i parlar directament on estan els problemes i com s'han de corregir. No val tirar la pilota endavant i esperar unes eleccions que venen d'aquí un any, perquè aquesta gent segueixen aquí dintre cometent les seves presumptes irregularitats que s'investiguen a Fiscalia.
2: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'alcaldessa Rosa Fonoll, que no ha volgut fer declaracions. Els castellers del Foix han descarregat una altra torre de 6 a Montblanc. La colla cubellenca, a més, celebrarà aquest dimarts el 7è aniversari amb el seu acte fundacional, és a dir, l'arribada de la flama del Canigó per la Revella de Sant Joan amb uns pilars. Després de 15 dies sense actuacions, els castellers del Foix de Cubelles han reprès la seva activitat aquest dissabte passat a Montblanc en el marc de la Diada de la Camisa Grana dels Torraires. Els castellers de Cubelles han aprofitat la trobada per consolidar algunes de les seves estructures bàsiques i sobretot per rodar les peces cridades a augmentar el ventall d'opcions de cara a afrontar el tram central de la temporada amb tantes garanties com sigui possible. D'aquesta manera, després del pilar de 4 d'entrada, els cubellencs han obert plaça amb la Torre de 6, la cinquena de l'any, una estructura que presentava novetats en relació a alineacions anteriors i que s'ha defensat amb fermesa malgrat certs moments de tremolor a terços just abans de la carregada. En segona ronda, la colla cubellenca ha optat per un 3 de 6, amb novetats als baixos i segons, on s'estrenaven dos castellers. Els del Foix han hagut de lluitar de valent en una plaça que presentava una marcada inclinació, malgrat que una de les rengles s'ha deformat bajat una mica. La segona, que debutava, i el terç han mantingut la solidesa de l'estructura i gràcies també a la rapidesa amb què s'ha desvestit el pom de dalt han pogut descarregar un castell que ha estat molt celebrat per la colla. Finalment, el pilar de 4 de comiat a banda, els de la camisa turquesa s'han anotat el 3 de 6 amb l'agulla, una construcció que s'ha resistit en aquest inici d'any, però que Montblanc s'ha completat amb ofici i amb una comoditat relativa. Els castellers del Foix celebraran ara el seu 7è aniversari aquest mateix dimarts amb un pilar de 4, coincidint amb l'arribada de la flama del Canigó, l'origen de la colla l'any 2019, i el dissabte, dia 27 a la tarda, actuaran a Vilanova i la Geltrú, motiu de les festes de Bajamar, les festes de Sant Pere, convidats pels seus padrins, els Bordegassos de Vilanova, i en companyia també dels Xicots de Vilafranca.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
2: Fuster.
5: Bon dia,
2: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més.
1: Això és ràdio, la 31, la família.
0: Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No. El Bardi, el Gox...

Ara, en sèrio, si acabo de veure que seguiu d'After, avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

0: això mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots, de
2: les valencianes i dels pas de les...
3: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
4: Are you ready to get on down to the funky disco sound?
5: Five, four, three, two, one.

0: programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts i benvingudes a una nova edició, la que fa 645 de Hot Dance 80. Avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Pet Shop Boys. Escoltarem Italo House. Escoltarem Funky. Escoltarem alguna cançó que va formar part d'una banda sonora d'una pel·lícula dels anys 80 i moltes més coses més. Així doncs, benvinguts a la història del High Energy.

Neilton and Chris Lowe són el duet més exitós de la història del pop britànic, amb més de 50 milions de discs venuts. Han definit el so de l'electropop amb una barreja única d'intel·lectualitat, melanconia i ritmes de ball.

La història del grup comença per casualitat al 1981, quan la Neil i en Chris es van conèixer en una botiga d'electrònica a King's Road, Londres. Van connectar ràpidament pel seu interès comú en la música disco i els sintetitzadors.

Newton, abans de la fama, era el director adjunt de la famosa revista musical Smash Hits. La seva veu suau i les seves lletres narratives són el segell del grup. I Chris Lowe, estudiant d'arquitectura amb una passió pels ritmes de club, és el cervell darrere dels teclats i la producció electrònica.

duet va adoptar el nom de Pet Shop Boys en honor a uns amics que treballaven en una botiga d'animals a Irving. Després d'uns inicis difícils, van saltar la fama mundial a mitjans dels 80, convertint-se en icones no només de la música, sinó també del disseny visual i el videoclip.

A diferència de molts grups dels 80, els Pet Shop Boys mai han deixat de ser rellevants. Han col·laborat amb artistes com Madonna, David Bowie, Lady Gaga i més recentment amb productors de música moderna com Stuart Price.

Mar Estrella. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors.

0: la música d'Ivana Spagna, tot i que no és espagnola. És italiana i va formar part d'un grup anomenat Fan Fan. Una dona que ha trepitjat l'escenari del Palau Sant Jordi amb la festa La Discoteca de los 80. Recorda, si vols fer una petició, has d'agafar el mòbil i des del WhatsApp envies una nota de veu al 626-440-111. Com aquest amic de Hot Dance 80 que ens escolta cada setmana i al final ha pres la decisió de fer-nos una petició. Escoltem a veure què ens demana.
1: Bona tarda, Josep Maria, què tal? Doncs mira, soc l'Àngel Pallà, de Vic. Doncs m'agradaria escoltar la cançó de Happy Children, de P. Lyon, de l'any 1983, quan va tenir aquest gran èxit. I bé, tinc grans records d'aquest any, ja que també que en aquella època anava molt a Xauxa, Manlleu. No res, records, una abraçada i un magnífic programa d'aquest que fas del Hot, del Hot dels anys 80, Hot Dance 80. Vinga, una abraçada molt forta i moltes gràcies per tot.

aquesta és la música de P. Lion. Des del seu Springtime ens portava aquesta quitxalla feliç. Com ha dit l'Àngel, va ser un èxit de finals del 83.

els dels 90, però és que realment és molta i molta qualitat. Ell és Sonic, Sonia Marina Clark, nascuda el 21 de juny del 65. Una DJ productora britànica de música dance que es va fer famosa amb aquesta cançó i per guanyar el Brit Award a la millor solista britànica el 2001.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80 a la teva emissora preferida. Ens pots escoltar a emissores de les 4 províncies i també a Andorra. Això si t'agrada escoltar música dance dels 70, 80 i 90. Si t'agrada l'Eurodance, hem fet el salt al bassal. I allà no és Hot Dance 80, allà és Hot Dance 90, un programa dedicat a l'Eurodance i que s'emet a Xile. Anem a escoltar un intèrpret que se la coneix per aquesta cançó, però té una carrera immensa al darrere.

Jocelyn Brown, nascuda el 1950, és una cantant americana d'R&B, dance i house, reconeguda pel seu èxit Somebody Else's Guy, que va editar 1984. Però voleu escoltar el que va editar el 2025?

any amb The Tiger, una cançó de la formació Survivor. Fou escrita a petició de Sylvester Stallone per la pel·lícula Rocky 3. La varen escriure Frank Sullivan i Jim

és que hi ha cançons que es fan èxit en pel·lícules i altres que són fetes expressament per una pel·lícula, com és el cas aquest. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. I ara arriba la música de Rozzala. Ella ja t'ho diu. Everybody's free.

0: Everybody's Free, ella és la Rosala, i ens anem cap a Ecuador.
1: ¡Abre tu mano! ¡Y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!
0: Ja t'ho he dit, això és Ecuador. Això és música dance dels 90s. Sash.

música d'ans dels 90, d'uns d'ans. I és que a Llatinoamèrica els encanta la música d'ans dels 90. Però tenim la sort de que la persona que hem conegut de Xile, la que ha fet que el programa s'escolti aquell país, li agrada fer coses noves i a un programa doncs dedicat a l'Eurodance li col·locarem cançons dels 70s, 80s. I així s'estaran informats de tot el que va ser la música de les pistes de ball. I així dels 90s ens anem al 2026.

Així s'anomena La última canción. Una producció de Paco Pil i la Brisa Play. Això és el que han editat el 2026. I d'una cançó nova a un clàssic. Ell és George Michael, el que va ser el líder de Wham. I això és Carles Whisper.

George Michael va néixer el 25 de juny del 63 i ens va deixar el dia de Nadal del 2016. Això és el que feia amb la seva formació, els Wham!

0: Això és Michael en solitari i amb UAM. I fent un repàs a les llistes de Tecnopop dels 80s, ens hem trobat això que sonarà tot seguit. Va tenir molt d'èxit i feia molt que no ho escoltàvem.
1: Moto!
0: Des d'un treball anomenat A Secret Wish, ens arriben els Propaganda amb Machinery.

0: I de tant en tant agafem el mòbil, truquem a amics coneguts. Elis i en Miguel, va, digue'm quina és la teva cançó preferida dels 80. Si és DJ, quina és la cançó més punxada? En el cas d'avui, és un músic molt conegut de la comarca d'Osona, que s'anomena Pep Poblet. El vàrem conèixer amb la formació Double Bubble, una formació de l'Esquirol que feia, doncs, vibrar a la gent a les discoteques i als escenaris. Anem a escoltar a veure què ens ha demanat en Pep Poblet.
1: Hola, soc en Pep Poblet, i la meva cançó dels anys 80 no és gaire dens, però és molt de l'època dels anys 80, és el tema Through dels Spandau Ballet. Aquest tema em va marcar molt perquè és l'època que jo vaig formar part dels Double Bubble i Spandau Ballet era una mica un dels grups referents que teníem en aquella època, i el tipus de solo i tot això de saxo en el tema, doncs em va marcar, doncs, el meu també propi estil, que vaig enregistrar molts discos en aquella època. Through d'Spandau Ballet.

és la teva FM preferida. Anava a dir des del teu Walkman, però els Walkman ara no existeixen. Avui el mòbil segueix per tot. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, Susi Bautista Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical amb Barba Roja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado Escobar. Acabem amb un gran èxit de Phil Collins. Una cançó que va triomfar a les discoteques. Escoltem aquest remix de 1988 de In the Air Tonight.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui se'ns presenta de ple estiu, amb sol i cel clar al matí i amb alguns núvols a partir de mitja tarda, no massa destacables, això sí, amb una visibilitat tèrbola i amb un cel blanquinós, amb una temperatura que avui ha baixat unes dècimes, però pujarà de dia i es mourà entre 22 i 23 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 31 o costant-se els 32 amb una humitat moderada i amb xafogor notable. Vent feble en domini del Garbí la major part del dia i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplèndid i molt calorós amb cel clar tot el dia, tot i com una visibilitat tèrbola per pols en suspensió i amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, situant-se entre els 23 o 24 aquesta nit de mínima, mentre que la màxima voltarà els 31 amb una humitat moderada i amb ambient xafogós. Vent feble amb terrals de nit i marinades de mitjorn de dia, fent que la mar estigui enterrissada i marejol i la revetlla serà molt plàcida, això sí, calorosa i xafogosa, però amb cel pràcticament clar i amb vents molt febles o encalmats, amb una miqueta de brises de terra a partir de mitjanit. Per tant, revetlla molt tranquil·la i Sant Joan, que continuarà sent calorós.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Alerta per la previsió que la calor nocturna sigui molt intensa al litoral i al prelitoral. Protecció Civil de la Generalitat manté activat el Procicat per les altes temperatures que s'esperen les pròximes hores. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per onada de calor intensa i calor nocturna intensa que durarà com a mínim fins dimarts 23 de juny. En el cas de la comarca del Garraf i, per tant, a Cubelles, està inclosa en els mapes de perill per calor nocturna aquest dilluns i aquest dimarts en un nivell de 1/6. Pel que fa al perill per calor intensa durant el dia, el Garraf també està marcat amb un nivell d'1/6 durant aquest dilluns, però per aquest dimarts ja no. Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, s'ha demanat als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, també per les persones discapacitades físiques o psíquiques i amb limitacions de mobilitat, les que hagin de romandre o fer activitats físiques a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i persones amb malalties cròniques. En relació amb el perill d'incendis, aquest dilluns Cubelles es troba en perill alt d'incendi, al nivell 2 del Pla Alfa establert pels agents rurals de la Generalitat. El municipi veí de Cunit també es troba en aquest mateix nivell 2, però, per exemple, Vilanova i la Geltrú i Castellet i la Gornal estan en perill molt alt d'incendi, és a dir, en el nivell 3. Un incendi ha calcinat un dels espais tancats de contenidors de recollida de residus que s'havien instal·lat feia poc a la Mota. Aquest dissabte a la nit, nombrosos veïns han avisat d'aquest incendi que ha acabat cremant completament tot aquest espai de tancat de contenidors de recollida de residus situat concretament al carrer de Jaume I. El foc ha calcinat tota l'estructura d'aquest espai, els contenidors que hi havia dintre, uns quants cotxes aparcats al voltant, un arbre, i ha afectat també la façana de la edifici del davant. A l'emergència hi han actuat els bombers i la policia local, que per ara no han pogut donar cap informació sobre què hauria provocat el foc ni tampoc si hauria estat intencionat. Aquest espai dedicat a la recollida de residus s'havia construït feia pocs mesos aquí al carrer de Jaume I i a l'interior hi havia una vintena de contenidors de totes les fraccions excepte el vidre. S'hi podia accedir apretant un botó i la intenció era que més endavant fes falta el clauer electrònic per poder obrir-lo. L'oficina antifrau ha remès a la Fiscalia la contractació de l'autobús els caps de setmana a Cubelles. La CUP ha fet públic que la denúncia que van presentar el juliol de l'any passat està seguint el mateix camí que la dels contractes menors que actualment es troba en fase d'investigació judicial. La contractació de l'autobús als caps de setmana, establert l'any 2019, fa mesos que aixeca les sospites de l'oposició, després que els pagaments de les factures associades hagin passat per votacions al ple municipal amb un informe d'objecció d'intervenció. El juliol de l'any passat, la CUP va optar per denunciar aquest cas a l'oficina antifrau, que després de comprovar els fets exposats, ara ha comunicat que ha remès la investigació a la Fiscalia Superior de Catalunya. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha fet un repàs de les qüestions que els van portar a denunciar aquesta contractació de l'autobús dels caps de setmana.
3: Aquí es va contractar això la setmana abans de les eleccions del 2019 i tenim un llistat de factures que s'elevava, ens la van passar l'any passat, si no recordo mal, a 270.000 euros pagades totes amb informes d'intervenció negatius i pagades totes amb decret d'alcaldia. Què vol dir això? Que intervenció ens diu que la cosa està mal contractada i que no es pot seguir endavant pels camins regulars de contractació com hauria de ser normal i que l'alcaldessa, sota la seva responsabilitat, com ja hem vist, doncs assumeix aquestes irregularitats, firma el decret i es paga. Van passar-ne algunes també pel ple municipal, on els regidors assumeixen a títol personal aquestes irregularitats. Evidentment, ho vam denunciar i no n'han passat més.
0: Dani Pérez, regidor de la CUP, considera que aquest cas apunta directament a l'alcaldessa Rosa Fonoll com a responsable.
3: És el segon cop que passa amb regidories d'Unitat Covellenca. En aquest cas pensem que està, diguem-ne, investigada o estarà investigada la senyora alcaldessa de Covellenca, la Rosa Fonoll, i que esquitxen una vegada més a Unitat Covellenca, amb irregularitats en contractació i diferents coses pues, que s'estan investigant des de Fiscalia. Això va passar la setmana passada i a dia d'avui seguim sense notícies d'aquest Ajuntament, d'aquest govern, que més enllà d'afrontar les coses i d'intentar corregir-les o senzillament de donar explicacions a la ciutadania, segueixen aquí dintre atrinxerats, sense dir res, transparència zero i cometent una gran irresponsabilitat que és no governar.
0: Dani Pérez, regidor de la CUP, també ha apel·lat al PSC i a Cubelles en Comú Podem com a socis de govern d'Unitat Covellenca.
3: Amb casos de possible corrupció investigats per Fiscalia, que esquitxen, repeteixo, a totes les regidories d'Unitat Covellenca, i aquí no passa res. I no val seguir tirant la pilota endavant. Ja n'hi ha prou de tirar la pilota endavant i aquí hi ha dos socis de govern, que són PSC i Comuns, que han d'afrontar aquest problema, mirar-lo a la cara i parlar directament on estan els problemes i com s'han de corregir. No val tirar la pilota endavant i esperar unes eleccions que venen d'aquí un any, perquè aquesta gent segueixen aquí dintre cometent les seves presumptes irregularitats que s'investiguen a Fiscalia.
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'alcaldessa Rosa Fonoll, que no ha volgut fer declaracions.
4: Aquesta emissora municipal Ràdio Cubelles estrena la programació d'estiu d'aquest 2026 amb més música, informació i espais de proximitat. La graella especial estiu estarà en antena des d'aquest 22 de juny i fins al 20 de setembre i manté l'aposta per la informació local i els programes de producció pròpia. D'aquesta manera, entre les propostes destacades del matí de dilluns a divendres, hi ha programes com el Bon Dia Cubelles, un repàs a la informació local, Història de la Música i el magazín Cubelles Tot un Món Estiu, amb diferents seccions, des de l'espai de l'entrevista a d'altres seccions realitzades pels nostres col·laboradors i col·laboradores, com Viure Millor, Tots els Colors, Descobrint l'Enobotànica, De Peus a Terra, Piles del Vent, Cubelles en la Història, Cubelles Noir, Compartim la Platja amb la Natura i la Maleta Guspireta, que combinaran continguts culturals, socials i d'entreteniment. La informació continuarà sent un dels eixos principals de la programació d'estiu i l'emissora manté els butlletins informatius de les 12, la 1, les 5 i les 6 de la tarda, així com les diferents edicions de l'informatiu migdia a la 1:30 i a les 8 del vespre en repetició a les 12 de la nit. I del Cubelles Actualitat, un resum setmanal que informa de tot el que ha passat durant la setmana, el cap de setmana, dissabtes i diumenges. I pel que fa a la programació, les tardes de dilluns a divendres, la programació inclou també diferents espais informatius i temàtics, com ara el recull informatiu a les 4 i d'altres, doncs, col·laboracions temàtiques dels nostres col·laboradors, des del Cubelles Noir, el Cubelles en la Història, Can 60 i l'Amorable. A més, aquesta temporada s'incorpora també com a novetat el programa Entre Històries, una secció també realitzada per un nou col·laborador estudiant de periodisme. La música també continuarà ocupant una part destacada de la graella, amb programes especialitzats com La Maleta Guspireta, Bona Ona, La Màquina del Temps, Música en Concert, DJ Romo, Weekend Night, Mon Country, Dansa Viva, L'Hora dels Clàssics, a 50 del 60, La Llista Negra, Hot Dance 80, Rock en Clàssics i, de més enllà, entre d'altres. I pel que fa als caps de setmana, doncs es mantindrà una oferta variada amb espais culturals, musicals i de divulgació. Els dissabtes els oients podran seguir entre d'altres espais com el Cubelles Actualitat, el Dansa Viva, el Can 60, 50 del 60, el Hot Dance 80, el Cubelles Noir, la Llista Negra, la Maleta Guspireta, el DJ Romo, Weekend Snack, el Música en Concert i Bona Ona. I els diumenges la programació també inclou propostes com ara Clàssics del Diumenge, L'Amorable, Ràdio Cubelles Diumenge, Rock en Clàssics, Hot Dance 80, DJ Romo, Weekend Snack i Música en Concert. Una nova temporada, la d'aquest estiu, que combina, com ja hem dit, informatius, magazins, esports, programes de producció pròpia, espais de col·laboradors i produccions externes, reforçant així el compromís de l'emissora municipal amb la informació de proximitat i el servei públic. I amb aquesta nova graella d'estiu, Ràdio Cubelles consolida una oferta variada pensada per acompanyar els oients durant aquests mesos de vacances, amb continguts per tots els públics i una presència destacada de la realitat local del municipi a les diferents edicions dels espais informatius.
0: Cubelles es prepara pel pas del Tour de França el diumenge 5 de juliol. L'Ajuntament ha engegat una campanya informativa sobre les limitacions de mobilitat que provocarà aquest esdeveniment i també les activitats paral·leles que s'han organitzat. El Tour de França, la cursa ciclista amb més prestigi del món, creuarà Cubelles en la segona etapa de l'edició d'aquest 2026. Concretament, el pròxim diumenge 5 de juliol, els ciclistes professionals travessaran la vila per l'Avinguda de Catalunya, la C31, cap a 3:45 del migdia. Tot i que el pas del pilot serà ràpid i breu, segurament en aquell moment pedalaran a uns 50 km per hora, el regidor d'Esports, David Kesbisser, ha comentat que així tot serà un fet històric per Cubelles.
5: Per les reunions que hem tingut, el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important, és a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França doncs passi per Cubelles, i la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió doncs serà molt alta, és a dir, el tema de tallar doncs la circulació de la carretera doncs serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França, però per part nostra, ostres, contents de que passi, i poca cosa més.
0: Malgrat que la presència dels ciclistes a Cubelles serà fugaç, es preveuen limitacions de mobilitat durant tot el dia, ja que els precedeix i els acompanya una caravana ben àmplia de vehicles de tota mena. Per aquest motiu, l'Ajuntament està informant de múltiples maneres per donar a conèixer les afectacions més importants al trànsit, bàsicament per circular i per creuar entre una banda i l'altra de la carretera C31. L'entrada i sortida a Cubelles s'haurà de fer per la carretera del Pantà, la BB-2115, en l'accés de la Masia del Salze, creuant el Corral d'Ancona i Ricreu. Els desplaçaments en direcció Cunit es podran fer per l'avinguda de l'11 de setembre i el pas del torrent d'en Pedro. I les zones de la Gaviota i el Parc de Cubelles hauran de fer servir el pont que connecta amb el polígon de les Salines. Els vianants tindran les opcions dels passos soterrats, situats al passeig de Narcís Verdagí i al carrer de l'estació, i també el pas sota la carretera del carrer del Raval del Torrent, un punt al costat del riu Foix que també serà l'únic lloc per on podran passar els vehicles per creuar d'un cantó a l'altre del municipi, de la zona per sota de la carretera a la zona per sobre. D'altra banda, l'Ajuntament també ha anunciat que durant el matí del 5 de juliol es faran activitats relacionades amb el Tour de França a la plaça de la Fita. Els castellers del Foix han descarregat una altra torre de 6 a Montblanc. La colla covellenca, a més, celebrarà aquest dimarts el 7è aniversari amb el seu acte fundacional, és a dir, l'arribada de la flama del Canigó per la Revetlla de Sant Joan amb uns pilars. Després de 15 dies sense actuacions, els castellers del Foix de Cubelles han reprès la seva activitat aquest dissabte passat a Montblanc en el marc de la Diada de la Camisa Grana dels Torraires. Els castellers de Cubelles han aprofitat la trobada per consolidar algunes de les seves estructures bàsiques i sobretot per rodar les peces cridades a augmentar el ventall d'opcions de cara a afrontar el tram central de la temporada amb tantes garanties com sigui possible. D'aquesta manera, després del pilar de 4 d'entrada, els covellencs han obert plaça amb la Torre de 6, la cinquena de l'any, una estructura que presentava novetats en relació a alineacions anteriors i que s'ha defensat amb fermesa malgrat certs moments de tremolor a terços just abans de la carregada. En segona ronda, la colla covellenca ha optat per un 3 de 6, amb novetats als baixos i segons, on s'estrenaven dos castellers. Els del Foix han hagut de lluitar de valent en una plaça que presentava una marcada inclinació, malgrat que una de les rengles s'ha deformat una mica. La segona, que debutava, i el terç han mantingut la solidesa de l'estructura i gràcies també a la rapidesa amb què s'ha desvestit el pom de dalt han pogut descarregar un castell que ha estat molt celebrat per la colla. Finalment, el pilar de 4 de comiat a banda, els de la camisa turquesa s'han anotat el 3 de 6 amb l'agulla, una construcció que s'ha resistit en aquest inici d'any, però que Montblanc s'ha completat amb ofici i amb una comoditat relativa. Els castellers del Foix celebraran ara el seu 7è aniversari aquest mateix dimarts amb un pilar de 4, coincidint amb l'arribada de la flama del Canigó, l'origen de la colla l'any 2019, i el dissabte, dia 27 a la tarda, actuaran a Vilanova i la Geltrú amb motiu de les festes de Bajamar, les festes de Sant Pere, convidats pels seus padrins, els Bordegassos de Vilanova, i en companyia també dels Xicots de Vilafranca.
4: El Centre Social de Cubelles acull fins al 30 de juny una exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis que mostra el talent d'una quarantena de participants, una mostra que, com dèiem, es podrà visitar fins aquest 30 de juny i que recull obres realitzades per una quarantena de participants del taller. Tot plegat dirigit per la professora Maria José Collantes, que és també artista de Crea Cubelles. Precisament Ràdio Cubelles li ha fet durant el temps diferents entrevistes. Maria José Collantes també va ser l'autor d'una de les samarretes de Ràdio Cubelles. Ella mateixa, en el decurs d'una entrevista aquí a l'emissora municipal, es presentava d'aquesta manera.
6: Sí, jo pintava molt de petita, moltíssim, i bueno, vaig anar a classes de pintura durant un parell o tres anys, i la veritat és que ho vaig deixar durant una temporada i després m'hi vaig tornar a posar. I ara la veritat és que l'art per mi és el meu modus vivendi, en el sentit de no m'hi dedico, sinó en el sentit de disfrutar de l'art i de la pintura.
4: Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Collantes explicava que no es dedica professionalment, però que sí que la pintura l'ajuda a superar la seva malaltia, la fibromiàlgia.
6: Bueno, perquè dedicar-se en ple al tema de l'art és molt complicat i, bueno, sí que és veritat que tinc bastanta sortida a nivell de redes socials i tot això, però de moment no m'hi dedico a ple. Sí que m'hi dedico molt perquè el, no sé si ho sabeu, però jo tinc una enfermedad que es diu fibromiàlgia i la pintura a mi em serveix per oblidar el dolor. Llavors, aquestes hores que jo em dedico, que en el moment en què pinto perdo el món de vista, em serveix per evadir-me una miqueta del dolor que tinc en general. I la veritat és que hi disfruto molt i m'hi passo moltes hores i bueno, faig moltes tècniques diferents. Això sí, treballo el pastel, treballo l'acrílic, treballo la pintura digital i treballo l'oli.
4: Entre d'altres, Collantes ha participat d'exposicions col·lectives en Crea Cubelles, recorda la del Cavaller de Cubelles o una altra en homenatge a Paulina Schumann, filla del pallasso Josep Andreu Charlie Rivel.
6: Sí, perquè som un grup d'artistes d'aquí de Cubelles que ens hem reunit i la veritat és que estic encantadíssima amb ells i hem fet algunes exposicions junts, d'algunes que han sortit molt bé i a mi m'agrada moltíssim i fer coses del poble. Això sí que va ser molt important, sobretot la del castell de Cubelles, que vaig descobrir el castell, això sí que era una cosa que desconeixia, Hem fet també el tema de la Paulina, m'ha agradat molt participar i seguirem fent coses pel poble i per la cultura.
4: Recordem aquests últims dies per visitar aquesta exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis, que mostra el talent d'una quarantena de participants, tot plegat dirigit, com dèiem, per la pintora cubellenca Maria José Collantes, vinculada a Crea Cubelles.
0: Unes al·legacions han tornat a aturar la licitació dels xiringuitos de les platges de Cubelles. Aquest dijous l'Ajuntament ha publicat el decret de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll per poder estudiar i resoldre les tres al·legacions rebudes just després d'haver reobert el procés aquest dilluns passat. Per tant, el concurs per l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Cubelles ha tornat a quedar suspès, segons ha publicat l'Ajuntament a la plataforma de contractació. L'informe de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll esmenta tres al·legacions rebudes dilluns i dimarts, poc després d'haver reobert el procés, que ja s'havia aturat prèviament per la detecció d'errors en els plecs. Ara s'han de resoldre aquestes al·legacions per poder reprendre novament el procés de licitació. Entre els serveis que l'Ajuntament vol treure a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes, és a dir, uns 21.500 euros anuals. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i per dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. Tan bon punt es reobri aquest procés de licitació, es tornarà a anunciar també mitjançant la plataforma de contractació.
7: Aquest cap de setmana el Club de Bàsquet Cubelles, juntament amb el SAI, el Servei d'Atenció Integral del Garraf, han organitzat el 3x3 Rispet, que ha crescut i consolidat un model de bàsquet inclusiu i pioner. Aquesta ha estat la segona edició que ha reunit més de 100 participants en 26 equips en una jornada esportiva marcada per la convivència, la diversitat i el respecte. Tot això al poliesportiu municipal, on es va acollir doncs, aquesta segona edició del 3x3 Respect, una iniciativa, com dèiem, impulsada per al Club de Bàsquet Cubelles, que continua consolidant-se com una proposta única dins del panorama esportiu català. El torneig, que elimina les categories tradicionals basant-se en l'edat o el gènere, va tornar a demostrar que és possible competir i gaudir del bàsquet des d'una perspectiva plenament inclusiva. La jornada, com dèiem, va reunir més de 100 participants distribuïts en 26 equips, millorant les xifres de la primera edició. Els equips es van repartir en quatre categories definides segons la intensitat competitiva escollida per als propis participants. Family, orientada a familiars i jugadors ocasionals. La Chill, per qui buscava una experiència més lúdica. Hustle, de nivell intermedi. I la Pro, destinada als equips més competitius. En total, es van disputar més de 70 partits al llarg de 7 hores i mitja de competició gràcies a un format innovador que combinava enfrontaments dins de la mateixa categoria i també partits intercategoria per determinar els quadres finals. Aquesta fórmula va permetre oferir un elevat volum de joc i afavorir també la convivència entre els participants amb perfils molt diferents. Així ho explicava el propi president del Club de Bàsquet Cubelles, Ivan Puigmartí, als micròfons de Ràdio Cubelles.
8: És a dir, l'any passat ho centràvem exclusivament en el dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport i en aquest cas el que hem volgut demostrar és que és un torneig de bàsquet en què no es té en compte ni l'edat ni el gènere, en general, independentment de que formis part del col·lectiu o no. Bueno, hem pujat una mica en participació, hem tingut 113 participants en 26 equips. Nosaltres havíem fet quatre categories que responien a l'esperit amb què tu arribaves al torneig, que eren Family, Chill, Hustle i Pro, no, segons el nivell d'intensitat amb el que volies jugar. Vam aconseguir quatre equips per Family, quatre equips per Pro, 12 per Chill i 7 per Hustle. Així, molt bé, vam fer un format nou per barrejar entre si aquestes categories, de manera que tots els equips van fer tres partits de la seva pròpia categoria, més dos, intercategoria, per establir l'ordre del bràquet de la final. Llavors hi ha jugar els vuit partits de la final dintre de la seva pròpia categoria. És a dir, la primera volta és només per sortejar les posicions de sortida en el bràquet. Això, clar, dona per fer, doncs, vam jugar 75 partits amb 7 hores i mitja.
7: Més enllà de la competició del 3x3, també es va convertir en una festa del bàsquet i de la inclusió. L'esdeveniment va comptar amb música durant tota la jornada, espais informatius i diverses activitats complementàries que van contribuir a crear un ambient distès i participatiu. L'organització destaca especialment també la bona acollida a tots els assistents i el clima de respecte que es va viure tant dins com fora de les pistes. En aquests actes també hi van participar membres del consistori local, com l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, o el mateix regidor d'Esports, David Kess. Pel que fa als resultats esportius, doncs els Panteres Grogues, entitats referents en l'esport inclusiu, es van proclamar campions en la categoria Hassel després de participar per primera vegada en el torneig. També va destacar la presència de diversos equips vinculats al club de bàsquet Cubelles, amb representació en diferents finals i, sobretot, amb la victòria, molt celebrada en la categoria Family, on l'equip protagonitzat per un equip format per un veterà del club i els seus fills van poder-se emportar la categoria. El 3x3 Respect també ha servit com a acte de cloenda de la temporada del club de bàsquet Cubelles, que tanca així un curs intens i ja treballa en la planificació de la propera campanya. Des de l'entitat es fa una valoració molt positiva de la resposta obtinguda i no es descarta continuant fent créixer una iniciativa que en només dues edicions ja s'ha convertit en una referència dels valors inclusius dins del bàsquet català. El Club de Futbol Cubelles va recordar Marià Talló en una emotiva primera edició del seu memorial. El municipal Josep Pons i Ventura es va acollir una jornada plena de records, futbol i convivència per homenatjar una figura molt estimada al club i al municipi. D'aquesta manera, el camp municipal es va viure aquest dissabte una jornada especialment emotiva amb la celebració del primer memorial Marià Talló, una iniciativa impulsada per al Club de Futbol Cubelles per recordar la figura de qui va ser una persona vinculada al club, membre fundador, a més, del Festival Cubelles Noir i una persona també vinculada a la vida social i esportiva de la vila. L'acte va reunir familiars, amics, excompanys i nombrosos aficionats que van voler sumar-se a un homenatge carregat de sentiment. Un dels moments més destacats de la jornada va ser el reconeixement institucional a la família de Marià Talló, que va rebre un ram de flors i un quadre commemoratiu de mans de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i el regidor d'Esports, David Kess. Abans de l'inici del partit, familiars, amics i antics companys de televisió van participar en un emotiu acte de record en què es van lliurar flors a la família, abocant la trajectòria personal i professional de Talló, que va deixar una profunda empremta entre totes les persones que el van conèixer. L'acte central va ser el partit amistós entre els veterans del Club de Futbol Cubelles i un combinat d'exjugadors i professionals d'Esport 3, mitjà on Marià Talló havia desenvolupat part de la seva trajectòria laboral. El duel va servir com a punt de trobada entre antics companys, amics de tota la vida i membres de la família cubellenca que van compartir una jornada marcada per la companyonia i els records. La celebració va continuar després a la gespa amb la trobada popular que va permetre als assistents compartir anècdotes i vivències en un ambient més distès i familiar, tal com havia estat concebut des del primer moment pels organitzadors. Amb aquesta primera edició, el Club de Futbol Cubelles ha aconseguit convertir el Memorial Marià Talló en un molt més que un partit de futbol, una mostra d'estima col·lectiva cap a una persona que va dedicar molts anys al club i al municipi. La gran participació i l'emoció viscuda durant tota la jornada fan pensar que aquesta cita té tots els ingredients per consolidar-se com una tradició en el calendari esportiu i social del club.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Molt bon dia a tothom. Aquí comença Vents de poesia, tempesta de rock. That you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. Durant una estona explorarem la relació entre la música i la poesia, que ja comença des de les arrels de la pròpia poesia. El meu nom és Ivan Madrigal. And you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. I m'agradaria començar, com no, amb un poema. És un poema d'un amic, poeta, gran poeta, Josep Checa, es diu. I lo sorprenent d'aquest poema és que està escrit per una noia morta. Una nena morta en un viatge a Finlàndia es va trobar la tumba d'una dona, d'una noia, i li va escriure tota una sèrie de poemes en el seu llibre Pèl d'ànima. I diu lo següent. Després de 40 dies sense veure'l, el sol treu el nas i fa espetejar. El gruix del gel massís de les canaleres. Arreu van caient caramels. S'escomicolen sobre els panots de les voreres, bocins malrodons esbarriant-se com un joc de bales. El bestiar, confinat als estables, frisa per escampar-se per la prada xopa. Amb neguit piquen les peulles a terra i alcen la testa quan algú s'acosta i voreja la tanca. Un bel feixuc i daurat s'eleva paijant-ne, mentre un cigne de neu plana ran d'aigua. Una ànima vola dins el mirall. El mirall és un tema per si mateix, en el rock and roll i en la poesia. I, bueno, no... Lo deixarem de banda de moment perquè m'agradaria començar amb una relació directa entre una cosa i l'altra. Segur que a qualsevol amant de Lou Reed li sonaran aquestes paraules de l'últim vers, diu, dels grans poemes del Thomas S. Eliot a Terra Baldia. Hurry, hurry up, please, it's time. Hurry up, please, it's time. Good night, Bill. Good night, Lou. Good night, May. Good night. Ta-ta, good night, good night. Good night, ladies. Good night, sweet ladies. Good night, good night.

és molt estreta la relació de Lou Reed amb la literatura i en particular la poesia. De fet, va estudiar a la universitat literatura, literatura americana. I es veu en tota la seva obra aquesta pretensió de ser un poeta urbà, de ser un poeta del rock. En Street Hustle, és el nom d'un disc, però la canció que dona nom al disc, ja està parlant de que ell volia fer una mena d'homenatge o una mena de creació poètico-literària al nivell de tots els grans escriptors americans. I no és casualitat que el seu penúltim disc esté tot completament dedicat a Edgar Allan Poe. Es diu The Raven. Com tots els discos de Lou Reed, bueno, quasi tots, va ser un tal desastre musical que es va quedar fora de la discogràfica. Li van fer fora. Es va publicar originàriament en Estats Units amb un llibre, amb il·lustracions, però la discogràfica no confiava gaire en aquest projecte i van publicar el llibre per una banda i el disco per altra. És un disco doble, que inclueix recitatius amb molts amics seus i cançons, així com el gran recitatiu del poema de Raven, que és un dels grans poemes d'Edgar Allan Poe. El disco acaba amb una cançó que es diu Guardian Angel.

has lifted me up and set me down.

Poc més ve a dir que, si no fos per el seu àngel guardià, estaria mort. I, de fet, es va morir d'un problema, d'un trasplant de fetge que no li va sortir bé. La vida de poeta del subsol, que diria Dostoyevski, seria complexa, per resumir-ho d'alguna manera. I el disco es van imbuir tant de la poesia, de la literatura d'Edgar Allan Poe, que van decidir que no farien una gira perquè no podien. Havien de sortir d'allà com fos. Van introduir cançons seves a les últimes gires, cançons del The Raven, però no va fer una gira pròpiament del The Raven. A més, seria possiblement insuportable amb un concert solament d'aquest disc. Tenim nosaltres una versió en castellà d'una banda dels 80 que sempre és ben recordada. A més, el cantant

tant, Santiago Auserón es va estudiar filosofia, coneix molt bé la literatura i no és casualitat tampoc que tradueixi en el disco per antonomàcia la cançó de Juan Perro Annabel Lee d'Edgar Allan Poe, que també s'inclueix en anglès el seu recitatiu en The Raven de Lou Reed. Aquest és Radio Futura.

Caldria dir que es tracta d'una traducció molt fidel amb el poema original. I recordar que Edgar Allan Poe és més conegut possiblement per els seus relats de terror i misteri, però és un gran poeta, un grandíssim poeta. Una mica per tornar a l'orrit i arribar als límits d'aquesta poesia, m'agradaria introduir una cançó que és molt especial. De fet, és la canció que no es va publicar en la versió espanyola, es va decidir que no convenia per la censura publicar aquesta cançó i que és una de les més psicodèliques, jo crec, que s'han gravat mai. El disco és un disco que també va estar un desastre musical, Berlín. I aquesta cançó és una mena de reflexió sobre l'educació, el patiment dels nens, la postura dels pares. És una cançó amb molts contrastes. The Kids.

0: s'estan explorant els límits.
1: Ràdio Cubelles. Ràdio Cubelles.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Començarem el programa d'avui amb les tres sardanes guanyadores de les tres categories dels Premis Preludi a la seva primera edició, que substitueixen el concurs de sardana de l'any. Seran interpretades per la cobla La Principal del Llobregat. Doncs comencem amb la categoria musical, equivalent a l'anterior Premi de la Crítica. La sardana guanyadora és Quan no es troben les paraules, de Joan Droguet, que va dedicar al seu company de cobla, Josep Antoni Sánchez.

Era un títol amb dedicatòria d'amistat, Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet. Tot seguit, la sardana guanyadora de la categoria musical jove, País d'atzur i d'or, de Martí Delgado.

Hem escoltat País d'Atzur i d'Or, de Martí Delgado. A continuació, escoltarem la sardana guanyadora de la categoria Audiència, equivalent a l'anterior Premi Popular, que ha estat per Galanesa, de la compositora Anna Bat i Gils.

A continuació escoltarem una bonica sardana del 2024 del músic i compositor Enric Ortí, Maria Rosa, dedicada a un membre de l'agrupació sardanista de Calafell i que va ser finalista sardana de l'any. La interpretarà la Cobla Sant Jordi.

0: Era la Cobla Sant Jordi amb una sardana del seu primer tenora, Enric Ortí. Maria Rosa.
1: La part central del programa la dedicarem al compositor, director i mestre Flavi Olaire, Jordi León. Hem fet una selecció de sardanes d'un CD monogràfic al seu volum número 3, enregistrat amb la Cobla Sant Jordi, amb la direcció del mateix Jordi León. Comencem aquesta selecció amb una composició de 1993, titulada Sant Jordi. L'autor la va dedicar a la Cobla, de la qual ha estat director en dues etapes.

Era la Cobla Sant Jordi amb la sardana amb el seu mateix nom, Sant Jordi, de Jordi León, estrenada amb motiu del desè aniversari de la Cobla. A continuació tenim aquesta mateixa formació amb una sardana de joventut del 1972, La petita princesa, amb parts significatives de flabiol que són a càrrec del solista Xavier Torrent.

Hem escoltat La petita princesa, una sardana de Jordi León, que és una carinyosa dedicatòria al compositor a qui va ser la seva esposa. Continuem amb aquest compositor, ara amb una dedicatòria del 2021, als amics de la sardana de Sant Feliu de Guíxols. Guíxols, Guíxols.

era la Copla Sant Jordi amb Guíxols, Guíxols, una peça de Jordi León estrenada amb motiu de la capitalitat de la sardana de Sant Feliu de Guíxols. Seguim amb la mateixa copla i compositor, ara amb una obra del 2022, Sardanistes al CEP, estrenada a l'Aplec de Santa Coloma de Gramenet i dedicada al 75è aniversari de l'entitat Amics de la Sardana de la ciutat. És una secció del Centre Excursionista Puig Castellà. Són les sigles del títol.

Acabem d'escoltar una sardana dedicada a l'entitat sardanista de Santa Coloma de Gramenet, Sardanistes al CEP, de Jordi León. I amb la Copla Sant Jordi, una obra estrenada el 2023 a Vilafranca del Penedès, dedicada a qui va ser durant molts anys presidenta de l'entitat sardanista, la Dolors de Vilafranca.

hem escoltat La Dolors de Vilafranca, una dedicatòria de Jordi León al sardanisme de la capital de l'Alt Penedès. Tot seguit, una sardana estrenada en un concert a Sitges el 2024, dedicada a la parella del compositor, Ocells retrobats.

Era la cobla Sant Jordi amb un bonic i poètic títol de Jordi León, Ocells retrobats. I tancarem aquesta selecció de sardanes de Jordi León amb la cobla Sant Jordi amb una sardana dedicada a un membre de l'entitat sardanista de Santa Coloma de Gramenet com a obsequi dels seus fills pel seu 80è aniversari, l'Andreu de Gramenet.

Acabem d'escoltar la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona amb l'Andreu de Gramenet, un títol dedicat a Andreu García, vicepresident dels Amics de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet.

Amics, oients i sardanistes, acaba el nostre temps i hem d'acomiadar el programa. Avui hem escoltat les sardanes guanyadores de la primera edició dels Premis Preludi i una selecció d'obres del compositor Jordi León del seu tercer volum publicat, dirigint ell mateix la Copla Sant Jordi. Confiem que aquesta selecció hagi sigut del vostre gust i que ens continueu acompanyant els caps de setmana a aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a la nostra estimada música de Copla.

El 20 de juny se celebra el Dia Universal de la Sardana. Som Sardana ha organitzat l'acte central aquest mateix dissabte al Parc d'Atraccions del Tibidabo. Aquesta celebració comptarà amb la participació del meteoròleg i divulgador Tomàs Molina, que és l'autor del manifest del Dia Universal de la Sardana 2026 i també el llegirà durant la jornada. La sardana protagonista unitària d'enguany és Petita Ofrena, de Francesc Masrós, que s'ha escollit coincidint amb el 125è aniversari del naixement del compositor. Per aquest motiu, per cloure el programa, escoltarem aquesta composició de Francesc Masrós que s'interpretarà arreu de Catalunya a les diferents ballades i actes sardanistes. Ara ens l'oferirà la Cobla Pare Manyanet. Bon cap de setmana i a reveure!

0: Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
0: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
0: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Ja tornem a ser aquí inaugurant un nou any i us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a la primera edició de 2026 de les Històries de la Música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Hola, Ignasi, molt bon dia també a tothom. Doncs mira, iniciarem l'any amb el repàs dels èxits de l'any 1973 i, com sempre, compararem dues llistes de supervendes, els Billboard americà i los 40 espanyoles.
0: Sí, senyor. Doncs precisament, aquell any 1973 trobem una primera diferència significativa entre les dues llistes pel que fa a la quantitat d'artistes que van entrar a formar part de cadascuna d'elles.
1: Certament, mentre que al Billboard hi van entrar 25 artistes diferents, 19 dels quals es van passar només una o dues setmanes en primera posició, a la llista espanyola de los 40 només hi van accedir 9 artistes diferents.
0: I el mínim de temps que alguns d'ells van estar-se en el primer lloc van ser 2 setmanes, mentre que hi va haver qui se'n va estar 13 i fins i tot 15.
1: Doncs així començarem per baix recordant algun d'aquells que es van estar només una setmana al capdamunt dels Billboard.

0: dels Rolling Stones, que va situar-se en el número 1 cap a finals d'octubre de 1973.
1: Aquest tema té un inusual inici acústic i uns anys més tard en trobem un de molt similar en un altre tema que també ha esdevingut mític. Es tracta de Hotel California de Eagles.
0: Exactament, tenen similitud. I sense que puguem afirmar res categòricament, és més que probable que The Eagles es veiessin influïts per els Rolling Stones. No en va, els Rolling Stones se'ls considera un dels grups més influents en la història del rock.

0: Ara ens trobem amb un altre personatge il·lustre. Es tracta de George Harrison, que 3 anys més tard del seu primer èxit com a solista, una vegada dissolta The Beatles, va ser en My Sweet Lord, tornava a situar-se en el primer lloc de les llistes, amb aquesta que ara estem escoltant, Give Me Love, i s'hi va estar també una setmana.
1: Precisament es va situar en la primera plaça prenent-li el lloc al seu excompany dels Beatles, Paul McCartney, però d'ell, d'en McCartney, en parlarem d'aquí una estona. Passem ara al bloc de temes que es van estar 2 setmanes encapçalant el Billboard.

0: Estem escoltant un tema clàssic de R&B, el Midnight Train to Georgia, en la veu de Gladys Knight and the Pips, un grup que es va passar gairebé 40 anys dalt dels escenaris, des del 1952 fins al 1989.
1: Van començar com un grup familiar, format per germans, fills i cosins, i van tenir uns inicis amb un èxit força moderat. Va ser a partir de 1966 que els va fitxar la discogràfica Motown, que van començar els seus èxits comercials i a situar temes al capdamunt de les llistes.
0: Precisament la que hem estat escoltant, Midnight Train to Georgia, va ser la que es va convertir en la cançó estrella i amb la que en aquell any, el 1973, es van passar dues setmanes en el número 1.

0: Igual que Gladys Knight i And the Pips, els qui escoltàvem fa un moment, o Diana Ross, que va aconseguir situar-se en el primer lloc amb Touch Me in the Morning, Marvin Gaye era un dels membres de la plantilla de la discogràfica Motown, a qui en més d'una ocasió hem qualificat de factoria musical.
1: I ell també va ocupar el primer lloc del Billboard amb el tema Let's Get It On, una balada clàssica de molts temes, dels molts temes en què va triomfar.
0: Mm-hmm.
1: Així doncs, com acabem de dir, dintre del mateix any, tres artistes de la Motown van situar-se en temes en lloc dels primers llocs de les llistes.
0: Sí?
1: O potser no eren només tres.

0: efectivament, no en van ser només tres, perquè a ells s'hi va afegir Stevie Wonder, aquell noiet invident que havia començat a la Motown amb el nom de Little Stevie Wonder i que a la llarga es va convertir en una de les estrelles de més èxit d'aquella productora.
1: You are the sunshine of my life. Es va passar dues setmanes en el número 1, però mai ha deixat de ser una de les balades més romàntiques de la història de la música. I no ho diem només nosaltres. La prestigiosa revista Rolling Stone, que va publicar el llistat de les que eren segons el seu criteri, d'ells i dels lectors, les 500 millors cançons de la història, van situar aquesta cançó, You Are the Sunshine of My Life, en el lloc 183, que no està gens malament.
0: Gens ni gota.

0: Encara un parell més de temes que van ocupar el capdamunt del Billboard durant dues setmanes. El primer, aquest Half-Breed, que escoltem en la veu de Cher.
1: La lletra d'aquesta cançó relata la història d'una dona jove que es veu rebutjada pel fet de ser mestissa, filla d'un home blanc i d'una dona Cherokee.
0: El fet és que la mare de la mateixa Cher es trobava en certa mesura en aquesta situació perquè era d'ascendència europea i Cherokee.
1: En l'època en la que Cher va publicar aquesta cançó, quan la interpretava als escenaris, acostumava a vestir-se com una índia, amb plomes i tot,
0: Fixa't.
1: Cosa que probablement en l'actualitat seria vist com a molt políticament incorrecta.
0: Segurament.

0: L'últim tema dels que es van passar dues setmanes dalt de tot del Billboard és aquest Will It Go Round in Circles, que escoltem amb Billy Preston a la veu i als teclats.
1: Recordem també que Billy Preston va arribar a ser el conegut com a cinquè Beatle,
0: sí,
1: gràcies a la seva col·laboració en diversos temes, entre els quals podem destacar el Get Back i el Don't Let Me Down.
0: Sí, de fet, en Billy Preston va ser l'únic músic extern a The Beatles acreditat en algun dels seus discos, cosa, per tant, escassíssima. En particular, va aparèixer en el senzill de Get It Back, que a la portada se l'esmentava com The Beatles with Billy Preston.
1: Doncs passarem ara a presentar-vos els tres únics artistes que es van estar dues setmanes a los 40 principals.

0: Estem escoltant Por si tú quieres saber, interpretada per Jairo, que era el nom artístic del cantant argentí Mario Rubén González Pierotti, que es va haver d'exiliar a Espanya i França durant la dictadura militar argentina, la qual cosa va influir notablement en la seva obra.
1: I es tracta d'una balada melòdica en què parla amb un amor del passat i li explica com li ha anat la vida. Per si de cas ho vol saber, tal com diu el mateix títol.
0: Exactament. La seva vinguda a Espanya va ser impulsada inicialment per un altre argentí, Luis Aguilé, qui li va fer una oferta de feina per la discogràfica CBS.
1: Jairo va seguir la seva carrera a Europa i va cantar tant en castellà com en francès o italià.

0: se fue.
1: Aquests que escoltem són Fórmula Quinta, formats a Madrid l'any 1967 amb un dels seus temes més coneguts, Eva Maria.
2: Fórmula Quinta practicaven un pop d'arrels anglosaxones amb influències dels Beatles i també dels Monkees. I a més d'Eva Maria, aquella que va marxar buscant el sol a la platja amb la maleta de pell i el biquini de ratlles, bé, no seguirem amb la lletra.
1: Tot allò, sí. Sí.
2: També van triomfar amb una altra com aquella cançó que era Cuéntame, aquesta de l'any 1969.
1: Sí, senyor, tots dos temes van tenir un notable èxit en la seva època, però precisament Cuéntame, aquesta que deies, ja va tenir gran repercussió a partir del moment en què es va convertir en la sintonia de la sèrie de televisió espanyola Cuéntame cómo pasó.
2: I tant, i tant.
1: Ajà. Mentre que l'èxit d'Eva Maria, diguéssim que es va quedar restringit a les pistes de ball.

0: Aquest tema és Pardon Me, Sir, que Joe Cocker, de qui podem reconèixer la seva particular veu esquerdada, que el fa tan distingible i que ell, podríem dir, que va explotar.
1: Sí, clar.
0: Ara bé, quin era l'origen d'aquesta veu? Tenia algun problema físic que li provoqués? Doncs, oi, sembla que per la resposta que tenim és que no.
1: No, no. Ara bé, el que sí que és cert és el fet que la intensitat que Joe Cocker posava a les seves interpretacions, especialment en públic, quan precisament forçava més encara aquesta forma de cantar, en més d'una ocasió li van provocar petits esquinçaments a les cordes vocals.

0: I aquests són Santa Bàrbara, que amb aquest tema, Charlie, també van situar-se un parell de setmanes en la primera posició. Es tracta d'una balada tendra, la lletra de la qual ens pot confondre si no sabem la història que hi ha al darrere.
1: Escoltant-la, podem pensar que Charlie és una noia a qui el cantant es va trobar al carrer, però en realitat reflectia el que li va passar, certament, i és que va trobar un colom ferit a qui va anomenar Charlie i que va recollir.
0: Amb el temps va aconseguir que l'animal es recuperés de les seves ferides i, naturalment, va acabar emprenent el vol i marxant.
1: El que el cantant vol transmetre amb la lletra és la idea de l'amor desinteressat i el respecte cap a les necessitats de l'altre, en aquest cas, el desig de volar del colom.

0: Acomiadarem aquesta primera part dels èxits de 1973 amb Carly Simon i el seu Your Sobein, aquest tema que comença amb aquesta característica línia de baix i que es va convertir en el més celebrat i recordat de la cantautora nord-americana i que era un dels singles de l'àlbum No Secrets.
1: Doncs portant la contrària al títol de l'àlbum, la Carly Simon mai ha desvelat de forma clara a qui va dirigida la lletra de la cançó, que és un retrat demolidor de qui sembla ser un antic amant que l'ha abandonat i que, en resum, és un cregut. De fet, la lletra de la tornada diu: ets tan cregut, segur que et penses que aquesta cançó parla de tu, no?
0: Però tornant a la identitat del protagonista de la cançó, hi ha moltes sospites que es pugui tractar de l'actor Warren Beatty, amb qui Carly Simon va tenir un afer, eh?
1: Sí.
0: Clar que també se li coneixen o sospitaven històries, eh? Espera, que la llista és una mica llarga.
1: A veure.
0: Amb Michael Crichton.
1: Sí.
0: Amb Chris Christopherson.
1: Mm.
0: Amb Jack Nicholson.
1: Vaja.
0: Amb Cat Stevens.
1: Déu-n'hi-do.
0: Amb John Travolta.
1: Fixa't.
0: Amb Sean Connery. Amb Marvin Gaye. O Jeremy Irons. Deixeu-m'ho aquí, va.
1: I posa punts suspensius,
0: sí,
1: aquí.
0: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Doncs bé, amb tanta oferta de candidats, la protagonista d'aquesta cançó, no li ha sigut gens difícil a la Simon el mantenir en secret la real identitat del protagonista. I ves que no sigui una barreja d'una mica de tots.
0: També pot ser, també pot ser. Doncs amb ella us deixem fins la setmana que ve, en què acabarem el repàs dels èxits del 1973.
1: Mentre, amics, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
4: Hola,
3: de
4: amics,
3: Ràdio
4: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
3: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.

0: I tornem a la secció Biblioagenda amb Núria del Campo, la directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, a qui saludem tot seguit. Benvinguda, Núria, a la ràdio.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: I bé, ja estem allò a propet, no?, d'aquesta temporada estival. Per tant,
1: totalment.
0: Avui doncs repassem la programació d'aquests mesos de juliol i agost, no?
1: Correcte. Doncs, bueno, com han fet altres estius, els dijous de juliol els dediquem a tallers creatius, sobretot pel públic familiar infantil. Llavors comencem el primer dijous, dia 2, i tindrem un taller que es titula Un drac a la biblioteca. Juguem amb el trencadís de Gaudí. Llavors aquest taller ens el fa Catàrtic i serà un joc d'escultura per construir entre tots els participants un drac fantàstic inspirat en aquest trencadís de Gaudí, que ja sabem que és un any que se celebra el centenari de la seva mort, i aquest drac quedarà per exposar a la biblioteca. Per tant, faran una obra col·lectiva que tindrem per commemorar també aquest any Gaudí. Això és per famílies amb infants de 6 a 12 anys i s'han d'inscriure a la biblioteca. Recordem el tema inscripcions. Ha de ser presencialment, per telèfon o per correu electrònic. La via Instagram o WhatsApp no serveix. Doncs bé, quin és el segon taller de juliol? Doncs és el de la llibreta Síndria. Aquest és el proper dijous, el dia 9, que aquest el farà la Dolça Llibreta. La Dolça Llibreta ja ens ha vingut més d'un cop. Per exemple, abans de Nadal també van fer una llibreta molt maca, fa un parell d'anys van fer un punt de llibre per Sant Jordi molt bonic. Llavors aquest serà un taller familiar d'iniciació a l'enquadernació japonesa i creativa, i realment faran una llibreta en forma de síndria, molt refrescant, molt estiuenca, molt vistosa, i com deia, més familiar. Per tant, els infants a partir de 6 anys han d'inscriure's amb un adult. Aquest és un taller que han de fer infant i adult. També serà de 5:45 a les 7, tots són a la mateixa hora. I els dos últims dijous de mes, que són el 16 i el 23, els dedicarem a un taller de creació d'audiocontes a càrrec de la Laia Flórez. Llavors aquí, entre els participants, crearan una història, un conte, l'enregistraran amb veus i sons, i després hi haurà un muntatge perquè el segon dia, la segona sessió, podran escoltar aquest conte, inaugurar-lo, i serà un conte que es podrà escoltar sempre que vulguin, vull dir que quedarà ja fet per l'eternitat.
0: Molt bé, està molt bé.
1: Molt vinculat amb la ràdio,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I llavors això serà, com hem dit, el 16 i el 23, en el mateix horari, de 6:45 a 7. Aquest està adreçat per infants a partir de 7 anys, i aquí ja no cal que hi hagi acompanyament d'adult, d'acord? Doncs bé, després d'aquests 4 dijous plens de creativitat, també tenim exposicions. Les exposicions a la biblioteca, ja sabeu que cada mes en tenim una de nova i que hi ha molta demanda, perquè fins al 2028 hi ha peticions d'exposicions. En aquest cas tindrem el juliol del 6 al 29 una exposició que es titula Habitat, i són fotografies de Ferran Morán Gay. És una persona que viu aquí a Cubelles, és un ciutadà nostre, i ell ens mostrarà un recorregut per un mosaic d'espais d'arreu del planeta que l'home ha fet seus des de temps immemorials. Llavors ell ha viatjat, ha agafat edificis, paisatges i tal, i li ha posat aquest nom d'Hàbitat, no? Com l'home ha habitat el planeta. Recordem, del 6 al 29 de juliol. Quina altra exposició tindrem? Doncs a l'agost, del 3 al 28 d'agost, tindrem l'exposició titulada Llibres lliures, el noir de Libertània. Sapigueu que a l'agost també hi ha el festival del Cubelles Noir, va una mica lligat amb això, i és una exposició que està feta conjuntament amb Libertània, que és aquesta editorial i associació literària d'aquí, del territori, amb Crea Cubelles. Llavors ells dos s'han ajuntat i el que mostraran són portades dels llibres de gènere noir de la pròpia editorial amb frases seleccionades sobre el gènere. Llavors això ho tindrem al mes d'agost. Recordar també que dintre del marc del festival hi haurà dos actes que es duran a terme a la biblioteca. Un serà la tarda del dijous 27 d'agost i l'altre serà el matí del 28 d'agost. Vull dir que també acollim part d'aquest festival. Ja hem vist dues exposicions, una al juliol, l'altra a l'agost, els tallers. I després hi ha dues activitats més que són ja per tots els dos mesos, no? Que tenim el joc d'estiu, que és un joc de passatemps lector, que li hem titulat Operació Trapella, Llavors, cada setmana, de juliol i agost, hi haurà un repte joc a superar on posar a prova la creativitat i l'enginy. Sempre volem fer activitats també que tinguin a veure amb la lectura, sobretot de cara als infants, i aquest any s'està treballant amb aquesta, i és Operació Trapella perquè la protagonista d'aquesta història és la terrible Adele, que és una nena d'un còmic que és bastant terrible, com diu el nom, no? Però que és un personatge de còmic infantil bastant conegut, i si no, el que pretenem és que infants que no coneixen aquest gènere o aquesta protagonista, doncs que la coneguin i que s'engresquin a llegir les aventures de l'Adele, val? Això ho farem tot l'estiu. I també recordem que els jocs de taula de la biblioteca, que al llarg de l'any es fan els dissabtes al matí, doncs quan fem horari d'estiu i tanquem els dissabtes, doncs els passem els dimarts. Llavors, cada dimarts tindrem els jocs de taula a la biblioteca fins al 12 de setembre, que ja tornarem a l'horari habitual.
0: Val. Recorda'ns aquest horari de la biblioteca,
1: sí,
0: no? Que
1: important
0: és
1: recordar,
0: diferent, no?
1: Sí.
0: L'estiu?
1: A l'estiu, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, la biblioteca canvia l'horari en el sentit que tanquem la tarda de divendres i el dissabte al matí. Per tant, de dilluns a dijous, de 3 a 8, i els dos matins que obrim normalment, que és dimecres i divendres, de 9:45 a 2:45.
0: Mm? Molt bé. Doncs, queda dit, les sales d'estudi, no sé si...
1: Les sales d'estudi ja han acabat.
0: Han acabat?
1: Sí.
0: Com ha anat, això?
1: Les sales d'estudi força bé aquest any, aquesta temporada, no aquest any, perquè el gener també van fer sales, però encara no ho vam implantar. S'ha obert els matins que la biblioteca no dona servei, que són el de dilluns, dimarts i dijous, i la veritat és que hi ha hagut públic. Les primeres setmanes no tant, perquè era una novetat, però al final la mitjana ha estat força interessant. Clar, hi ha hagut molt més usos perquè hi ha hagut moltes més hores, això no ho hem d'oblidar, però sí que cada vegada hi ha més ús d'aquest servei. Si abans el màxim d'afluència en un moment donat era de 25 persones, ara ja arribem als 30. Vull dir que és un servei molt ben valorat i que creiem que és molt necessari de cara a l'estudiant per poder-se preparar bé pels exàmens.
0: Molt bé. Ho heu fet per Nadal, ho heu fet ara pel juny,
1: sí.
0: I no sé si potser...
1: Sí,
0: no,
1: sí, se seguirà fent sempre, no? En èpoques d'exàmens, que és al voltant de Nadal, gener, febrer i cap a maig-juny, al final de curs.
0: Molt bé.
1: Ah, val, i m'oblidava de comentar... Sí. Que aquest mes de juliol acollim una persona, juny-juliol acollim una persona de pràctiques, la Sílvia, que ja pues, ha fet un mòdul de dinamització cultural i tal, i ens proposarà també unes activitats de cara al públic familiar, que serà un club de lectura creativa, que es farà 3 dilluns, el 29 de juny, el 6 de juliol i el 13 de juliol, a partir de 6 anys, i després també un taller de còmic digital, de creació de còmic digital, que serà els dimecres, a l'1, el 8 i el 15. O sigui que a part d'aquests dijous creatius també tindrem aquestes altres activitats. El de còmic és a partir de 8 i el de lectura a partir de 6. Uh-huh. Ho anunciarem també a través de l'Instagram, de l'agenda municipal, de tots els mitjans que tenim per arribar als nostres públics.
0: Doncs, Núria, no sé si ho hem dit tot.
1: Bueno, recordar també, quan hem dit l'horari d'estiu, sí, important, la biblioteca tanca la setmana de la Festa Major. Llavors, del 10 fins al 17 d'agost, la biblioteca restarà tancada. La resta, doncs, amb l'horari que hem comentat.
0: Molt bé. Doncs recordem també les xarxes socials, no? Que us poden seguir.
1: Ens poden seguir a través d'Instagram. Nosaltres tenim Instagram. També publiquem tota l'agenda cultural de la web municipal. I després, qui vulgui, també es pot apuntar a un canal de difusió per WhatsApp per rebre la informació al seu telèfon de forma periòdica.
0: Perfecte. Ho hem dit tot, Núria?
1: Jo crec que sí. Bueno, desitjar molt bon estiu a tothom, que no deixin de llegir, perquè bueno, ara s'aprofita l'estiu per fer unes lectures potser menys intenses, no? A vegades necessites una lectura més... bueno, més lleugera, perquè estàs a la platja, perquè estàs relaxat al càmping, a la muntanya, o no, a vegades la gent també l'estiu doncs diu, ara m'hi poso amb aquest que durant l'any no m'he atrevit, no?, amb aquest clàssic, doncs res, a recordar això, que sempre és bon moment per llegir i que la biblioteca per això estem, per, uh-huh, per aconsellar i per proporcionar lectura a qui la vulgui.
0: Doncs res més. Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, gràcies per
1: a
0: aquesta
1: vosaltres.
0: Secció a la ràdio i que vagi molt bé tota aquesta temporada.
1: Gràcies
0: fins
1: a vosaltres
0: tornada.
1: També. Adéu. Bon estiu. Adéu.

0: amb la doctora Teresa Jubal.
1: Molt bon dia a tothom. Avui mirarem la nostra realitat de salut des de la possibilitat de la inclusió. Una inclusió que sempre és difícil, com és el treball en les persones que estan, que pateixen i que estan diagnosticades d'autisme. Sigui o no sigui palès, o sigui menys evident, els autistes, les persones amb autisme, es troben excloses d'accedir a feines que els hi són interessants. El funcionament cerebral de l'autista fa que tenen com a tret comú el cultiu d'interessos especials. Són devocions intenses i apassionades per temes concrets en els quals poden arribar a obtenir un grau proper a l'excel·lència. Per persones com els enamorats de les cuines, com aquests que ja de petits s'han disfressat amb un barretet de cuiner i un davantal i s'han vestit de xef per Carnaval, per Halloween, i s'han presentat als altres com si fossin cuiners, encara que fos amb edats tan petites que no haguessin de començar ni encara a parlar. El retard en la parla també és un tret habitual en les persones amb autisme. Aquests, doncs, cuiners vocacionals tan intensament viscuda els presenta una exploració intel·lectual, posant per cas com són l'estructura molecular dels hidrocoloides o el comportament de les floridures que produeixen el formatge blau i el miso. Arribar a poder investigar un ingredient, desglosar d'on ve, com utilitzar-lo, en quin context cultural es troba, tot això és un interès especial. I el cervell d'aquests cuiners mai no en té prou, sempre en vol saber més. La proclivitat a acumular i organitzar dades convertia la intel·ligència d'aquests cuiners enamorats de la seva feina en qualsevol cuina on treballés i la predisposa a fer associacions inesperades que poden portar grans salts creatius. L'enginy avança gràcies a la gent que no pensa de la mateixa manera que la gent neurotípica. Els defensors d'una acceptació més gran de l'autisme a la cuina afirmen que treballar braç a braç pot beneficiar tant les persones que estan dins de l'espectre com a les que no. Adaptar les feines als talents de cada treballador ha estat una experiència valuosa en petites i mitjanes empreses o en les que han esdevingut cadenes de restaurants que garanteixen la presència de cuiners autistes a les seves plantilles, dintre de les aspectes del que és preferiblement dir, i més correcte i més respectuós, gent neuroatípica, per contrari amb els que ens suposem típics i que tenim un pensament molt menys enamorat en la majoria de les vegades. Realment ensenya a establir aquestes relacions amb la gent i aprendre què és el que els motiva i com poden ser més eficaços. Cal fer petits ajustos, però, un petit ajust amb un gran benefici, sempre és una cosa rendible. Per a algunes persones de l'espectre, les cuines són llocs on poden donar un bon ús a les seves aptituds sense veure's frenades pel repte que sovint plantegen les interaccions socials. Per ajudar les persones neuroatípiques a moure's en la feina, és possible que els restaurants hagin de fer adaptacions senzilles per evitar les entrevistes de feina presencials que exigeixen un conjunt complex d'habilitats comunicatives en favor de períodes de prova. Un altre canvi és els fluorescents per bombetes LEDs, ja que els fluorescents sempre fan una llum parpellejant i fan un brunzit que algunes persones de l'espectre autista troben estressant. Algunes adaptacions poden tenir beneficis que van més enllà. Aconsellar als empresaris que proporcionin temporitzadors de cuina per ajustar els estudiants amb la multitasca, un pas menor que, segons ell, també ajuda els treballadors neurotípics. Una empresa que gestiona centres de formació laboral a Van Gogh, que es diu STEPS, passes, per adults neurodivergents, així com cafeteries i un forn que dona feina als seus graduats, va assessorar un gran grup hoteler i va recomanar instal·lar mapes, etiquetes i altres senyals a les seves cuines. Els rètols estaven pensats per ajudar els treballadors amb problemes de memòria o d'atenció, però van resultar populars per gairebé tothom. Va ajudar a incorporar tots els nous empleats més ràpidament, fossin o no neurotípics. Va ajudar la gent a treballar de manera més eficient durant els grans esdeveniments i va augmentar el sentiment de pertinença dels empleats. Chefs on the Spectrum, que és un altre grup de treballadors de la cuina amb aquesta direcció, encara s'està definint, però és probable que part de la seva formació es basi en l'experiència del moviment dels CAPs en cuines professionals. S'intentarà respondre preguntes de com es pot treballar amb persones amb autisme i hi ha l'esperança que la carrera personal dels cuiners que ja ho han fet, que hagin donat els passos per moltes cuines abans d'arribar a la cuina adaptada i perfecta, per ajudi a canviar la visió que es té de l'autisme. El somni del cuiner neurotípic és ser aquella persona amb autisme que ha arribat al capdamunt del sistema de brigades, i la passió i la determinació que tenen els porta a no arribar mai tard a la feina. Molts d'ells aprofiten l'estona de silenci abans que tothom se'ls comenci a incorporar per anar organitzant el seu dia a dia. Són mestres de la controlació del seu ambient? Sí, però són uns controladors generosos que permeten que es creï una gran idea de grup on el treball sigui més fàcil i més gratificant. Quedem-nos tots amb aquells dos grans topos. Un tret comú de l'autisme és el cultiu d'interessos especials, devocions intenses i apassionades per tractar temes concrets. Convertim això en una oportunitat, perquè la idea de contractar persones autistes com a un risc s'ha sobrepassat ja, i el risc real és deixar de tenir en compte un talent increïble.

0: Des de la colla de gegants de Cubelles han engegat una campanya per trobar voluntaris de cara a la quarantena trobada de gegants que es farà a Cubelles el diumenge de la Festa Major Petita. Per tenir-ne més detalls hem contactat amb en Ramon García, que és cap de colla dels gegants de Cubelles, de la colla gegantera. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
1: Bon dia, Pau.
0: I bé, hem vist a les vostres xarxes socials que ja heu engegat aquesta campanya. Quina és la intenció i quina és també la necessitat de la colla davant d'aquesta quarantena trobada de gegants?
1: Doncs bé, enguany, el 26 de juliol, doncs celebrem la quarantena trobada i al ser la quarantena doncs volíem fer una cosa especial i una mica diferent. I durant aquest any, qui em segueix a les xarxes ja ho ha vist, hem estat voltant arreu, que no hem parat amb el cotxe amunt i avall i per tant doncs hem aconseguit fer molts intercanvis. I el dia 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs engrescar a la gent que ens està escoltant doncs perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé per correu electrònic gegantsdecubelles@gmail.com i ràpidament doncs ens posarem en contacte amb ells, els posarem al grup de WhatsApp amb la resta de voluntaris i voluntàries i serà un dia molt maco i amb novetats que enguany.
0: De seguida entrarem doncs, amb algunes d'aquestes novetats, però pel que fa a aquesta crida a voluntaris, quins requisits han de tenir aquests voluntaris? Ja cap característica concreta? Què demaneu?
1: Bé, no hi ha cap característica concreta. Nosaltres el cartell sí que posa doncs, que recomanem potser que siguin majors de 16 anys i si no ho són doncs, poden anar acompanyats d'una persona adulta i fins i tot si algú té gana, si no té una persona acompanyant, doncs miraríem la manera de fer-ho perquè tot sigui possible. Vull dir, no és una tasca gaire complicada, farem una reunió preparatòria amb tots els voluntaris i voluntàries, segons les disponibilitats de la gent que trobem, i a partir d'aquí s'ha de comentar les tasques, que simplement doncs, cada voluntari o voluntària tindrà una colla assignada i doncs, guiar-los una mica a l'hora quan arribin a indicar-los on han de portar el remolc per aparcar, que tenen un lloc allà reservat a la plaça del Mercat, però a la part de sorra, perquè la plaça del Mercat aquest any és on farem la ballada conjunta, i al parc de sorres on podran aparcar els remolcs, doncs guiar-los una mica cap allà, guiar-los al punt de sortida, que també és una novetat aquest any. No podem sortir com cada any dels pobles d'Espanya perquè se'ns ha quedat petita aquella plaça i una miqueta doncs, la reunió vindrà per aquí per comentar aquestes tasques, que també després és guiar-los, acompanyar-los al sopar, a la plaça del Mercat, i que si tenen un dubte doncs, que hi hagi aquesta persona referencial.
0: I pel que fa doncs, a la disponibilitat, és a dir, hauran d'estar disponibles tot el matí o tota la tarda, quins horaris més o menys doncs, teniu marcat, si algú està interessat o s'ho està pensant, pel 26 de juliol?
1: Doncs mira, t'explico una mica l'escaleta del que serà la trobada. Com hem dit, el 26 de juliol la plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats, doncs. Per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc, que ja n'hem dit, darrere del mercat, i per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el Cercavila, amb un recorregut nou, i simplement doncs, és estar amb la colla que pertoqui i va anar al Cercavila, hi haurà un cartell amb el nom de cada colla, i doncs, que el voluntari el pot aguantar, li pot portar les aigües, i està una mica ja les necessitats del que sigui la colla. Després acabarem, bé, passarem per la plaça de la Vila, on es farà la breu presentació de cada colla, pujaran al balcó de l'Ajuntament a recollir l'obsequi, i aquí la diferència és que cada any aquí s'acaba el Cercavila, és on s'acaba, aquí continuarà. Després de passar per la plaça de la Vila ens dirigirem a la plaça del Mercat, que és on farem la ballada final conjunta tots alhora. Doncs, per tant, doncs, indicar-los una mica que el voluntari pugui dir a la colla i un dos representants pugin al balcó i que recollin l'obsequi i continuem la ballada. I per tant, després del sopar seria a les 9 i a les 9 doncs, és estar allà fins que un cop ja tinguin el sopar ja es pot acabar. Després de les 10 hi haurà l'habitual concert de veneres, com cada any,
2: però això ja queda al marge del que seria la trobada gegantera. Mm.
0: Per tant, el voluntariat ha d'entendre que és això, la tarda, el vespre, fins a l'hora de sopar, no? Seria, doncs, sí, aquesta disponibilitat.
2: El dia 26 a la tarda, abans farem una reunió preparatòria, farem una enquesta amb tots els voluntaris i voluntàries per veure quin és el dia que la gent té més disponibilitats, però vaja, que si algú finalment no pot acollir aquella reunió, doncs no passa res, ja quedarem un altre dia, ens trucarem i farem una miqueta de traspàs de les tasques, això no ha de ser cap impediment.
0: I quina quantitat de voluntaris creieu que seria l'adequada, o espereu reunir, o us agradaria tenir, diguéssim, la xifra ideal que us agradaria tenir per aquest dia?
2: Home, doncs mínim per poder anar bé necessitem uns 40, un per colla. Idealment nosaltres volem arribar a 80, perquè de vegades potser un voluntari sol allà doncs pot ser més avorrit, a més això per aquella persona, doncs per tant si podem fer grupets a dos i que es vagin ajudant, creiem que sempre va bé. Per tant nosaltres intentarem arribar fins als 80 com a mínim.
0: I bé, més enllà suposo que participar directament en una trobada històrica com pot ser aquesta, no sé si teniu plantejada cap recompensa o cap, doncs, no sé, detall també pels voluntaris que ens pugueu revelar o no.
2: Bé, els voluntaris, doncs, com cada any, doncs, poden participar, del sopar, el sopar que l'Ajuntament ens dona, doncs, l'Ajuntament paga un sopar per totes les colles. Igual que nosaltres, quan anem allà ens conviden, doncs els voluntaris, igual que la resta de colles, tindrien el seu sopar.
0: Per tant, tindran doncs l'aigua que necessitin durant tota la jornada i el sopar... Doncs,
2: sí, i el sopar amb la seva consumició de begudes i tot.
0: Molt
2: bé. I qualsevol necessitat que hi hagi, evidentment, doncs, com tenim la reunió preparatòria i si no per whatsapp.com els posem al grup, doncs ens ho poden comentar i mirarem d'estar a l'alçada perquè tothom quedi content.
0: Doncs bé, aquesta serà la 40a trobada de gegants. Ara s'ha obert aquesta crida de voluntaris, serà el 26 de juliol i, doncs, tal com es confirma doncs, que és un dels actes més característics de la Festa Major Petita, del diumenge de Festa Major Petita a Cubelles, aquesta trobada de gegants i doncs, d'aquí que hagi arribat fins la 40a edició. Bé, no sé si també doncs, des del punt de vista dels gegants cubellencs servirà aquesta data assenyalada per tenir cap novetat, si heu preparat doncs, també res especial que vulgueu anunciar, és a dir, vindran colles convidades, no?, de fora, però si ens centrem en els gegants de Cubelles, no sé si tindran també cap element diferent, potser, o no sé, si ens pots comentar si hi ha cap novetat en els gegants de Cubelles.
2: Bé, els gegants de Cubelles no, sí que sortiran els tres gegants, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie com cada any, acompanyats del Llúpol, això no canvia. Sí que aquest any tindrem la novetat que tenim un altre gegant també de Cubelles que no acostuma a sortir per la trobada, que és el gegant Marcel de l'escola Maricel, que el tenen allà i no ha sortit mai per la trobada, i aquest any doncs, també hi participarà, serà una de les 40 colles convidades. Per tant, és un orgull doncs, tenir un altre gegant de Cubelles que també participarà del Cercavila i que esperem que no quedin una anècdota de la quarantena, sinó que d'ara endavant ja continuem, perquè evidentment haver fet tantes sortides, més enllà de permetre'ns fer aquesta gran trobada, per nosaltres això també suposa una xarxa de contactes i de conèixer altres colles, doncs, que ens permet doncs fer moltes més trobades, fer molts intercanvis també per futurs anys.
0: Perquè l'agenda d'aquest 2026, no sé si ens pots destacar alguna sortida que hagueu fet últimament i també doncs, altres actes que tingueu doncs, abans d'arribar a aquesta quarantena trobada o durant aquest 2026 que creguis que siguin destacades, sortides que feu amb els gegants de Cubelles.
2: Bé, doncs a vegades les trobades també nosaltres potser les fem amb molt temps, no ens les tornen, vull dir que nosaltres sortim aquest any no vol dir que ens la tornin aquest any, i a la inversa també, que potser ens venen aquí un any i nosaltres anirem en un futur. I per exemple, doncs aquest any hem estat a l'Alcora, al País Valencià, et comento les que són més lluny.
0: Sí.
2: L'Alcora del País Valencià, també hem estat a... que vindran a la trobada, ells també, aquest intercanvi vindrà bastant ràpid. Després també fa unes setmanes vam estar a Estada, a Osca, que aquests tenen un acte també el dia de la nostra trobada, per tant no podran venir, però sí que ens han dit que ens la tornaran, per tant en un futur els tindrem. I fa uns anys, que també vam parlar, vam fer l'entrevista, vam anar a Torrejón de Ardoz, a Madrid, que fins ara no havien pogut venir, però aquest serà l'any que vinguin, que per tant n'estem contents puguin fer l'intercanvi justament per la quarantena. I serà la colla que vindrà de més juny, la de Torrejón Llardós. Però també hi ha moltes colles que cal comentar. Per exemple, una associació de... Crec que la majoria són refugiats ucraïnesos que tenen instal·lats a Barcelona, que també tenen un gegant i també el vindran a fer ballar. Mm-hmm. O una associació de Reus, que anem nosaltres a visitar aquesta associació aquest diumenge al matí, que és una associació contra l'autisme. Amb nens amb autisme que tenen un gegant adaptat per tal que el pugui fer ballar aquests adolescents o joves amb aquestes necessitats. I per tant estarem molt contents de nosaltres en diumenge al matí a Reus, i que ells puguin venir també a la nostra trobada amb aquest gegant. Per tant, són coses molt especials i tots són molt característics.
0: A més, doncs, recordar a l'audiència que qui vulgui seguir una mica el dia a dia vostre, teniu actives les xarxes socials, oi? També on aneu penjant doncs, les fotografies d'aquestes sortides i tot plegat, oi?
2: Sí, també així com a novetat podríem comentar que la persona que ens porta les xarxes socials, que l'Alejandro Carvajal, està també treballant preparant un mini documental d'uns 30-40 minuts de com preparem nosaltres aquestes trobades. Bé, nosaltres, l'Ajuntament, l'Agrupació de Veïns Populars i tot el que hi ha al darrere, que encara s'està treballant, però esperem que tingui un resultat xulo i que en breu ho puguem compartir amb la gent. La intenció és que abans de la Festa Major, després de la trobada, de la nostra trobada, però abans de la Festa Major, pugui ser públic i pugui veure tothom ja.
0: Doncs estarem atents també a aquest petit documental de la colla gegantera de Cubelles. N'hem parlat amb en Ramon García, sobretot doncs, de cara a aquesta crida a reunir voluntaris que ajudin en l'especial quarantena trobada.

0: s'acosti la data tornarem a parlar de tots aquests detalls i d'aquestes novetats en la trobada de gegants. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
1: A vosaltres, moltes gràcies. Així bé.

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui se'ns presenta de ple estiu, amb sol i cel clar al matí i amb alguns núvols a partir de mitja tarda, no massa destacables, això sí, amb una visibilitat tèrbola i amb un cel blanquinós, amb una temperatura que avui ha baixat unes dècimes, però pujarà de dia i es mourà entre 22 i 23 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 31 o costant-se els 32 amb una humitat moderada i amb xafogor notable. Vent feble en domini del Garbí la major part del dia i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplèndid i molt calorós, amb cel clar tot el dia, tot i com una visibilitat tèrbola per pols en suspensió, i amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, situant-se entre els 23 o 24 aquesta nit de mínima, mentre que la màxima voltarà els 31, amb una humitat moderada i amb ambient xafogós. Vent feble amb terrals de nit i marinades de migjorn de dia, fent que la mar estigui enterrissada i marejol i la revetlla serà molt plàcida, això sí, calorosa i xafogosa, però amb cel pràcticament clar i amb vents molt febles o encalmats, amb una miqueta de brises de terra a partir de mitjanit. Per tant, revetlla molt tranquil·la i Sant Joan, que continuarà sent calorós.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Alerta per la previsió que la calor nocturna sigui molt intensa al litoral i al prelitoral. Protecció Civil de la Generalitat manté activat el Procicat per les altes temperatures que s'esperen les pròximes hores. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per onada de calor intensa i calor nocturna intensa que durarà com a mínim fins dimarts 23 de juny. En el cas de la comarca del Garraf i, per tant, a Cubelles, està inclosa en els mapes de perill per calor nocturna aquest dilluns i aquest dimarts en un nivell de 1/6. Pel que fa al perill per calor intensa durant el dia, el Garraf també està marcat amb un nivell d'1/6 durant aquest dilluns, però per aquest dimarts ja no. Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, s'ha demanat als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, també per les persones discapacitades físiques o psíquiques i amb limitacions de mobilitat, les que hagin de romandre o fer activitats físiques a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i persones amb malalties cròniques. En relació amb el perill d'incendis, aquest dilluns Cubelles es troba en perill alt d'incendi, al nivell 2 del Pla Alfa establert pels agents rurals de la Generalitat. El municipi veí de Cunit també es troba en aquest mateix nivell 2, però, per exemple, Vilanova i la Geltrú i Castellet i la Gornal estan en perill molt alt d'incendi, és a dir, en el nivell 3. Un incendi ha calcinat un dels espais tancats de contenidors de recollida de residus que s'havien instal·lat feia poc a la Mota. Aquest dissabte a la nit, nombrosos veïns han avisat d'aquest incendi que ha acabat cremant completament tot aquest espai de tancat de contenidors de recollida de residus situat concretament al carrer de Jaume I. El foc ha calcinat tota l'estructura d'aquest espai, els contenidors que hi havia dintre, uns quants cotxes aparcats al voltant, un arbre, i ha afectat també la façana de l'edifici del davant. A l'emergència hi han actuat els bombers i la policia local, que per ara no han pogut donar cap informació sobre què hauria provocat el foc ni tampoc si hauria estat intencionat. Aquest espai dedicat a la recollida de residus s'havia construït feia pocs mesos aquí al carrer de Jaume I i a l'interior hi havia una vintena de contenidors de totes les fraccions excepte el vidre. S'hi podia accedir apretant un botó i la intenció era que més endavant fes falta el clauer electrònic per poder obrir-lo. L'oficina antifrau ha remès a la Fiscalia la contractació de l'autobús els caps de setmana a Cubelles. La CUP ha fet públic que la denúncia que van presentar el juliol de l'any passat està seguint el mateix camí que la dels contractes menors que actualment es troba en fase d'investigació judicial. La contractació de l'autobús als caps de setmana, establert l'any 2019, fa mesos que aixeca les sospites de l'oposició, després que els pagaments de les factures associades hagin passat per votacions al ple municipal amb un informe d'objecció d'intervenció. El juliol de l'any passat, la CUP va optar per denunciar aquest cas a l'oficina antifrau, que després de comprovar els fets exposats, ara ha comunicat que ha remès la investigació a la Fiscalia Superior de Catalunya. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha fet un repàs de les qüestions que els van portar a denunciar aquesta contractació de l'autobús dels caps de setmana.
3: Aquí es va contractar això la setmana abans de les eleccions del 2019 i tenim un llistat de factures que s'elevava, ens la van passar l'any passat, si no recordo malament, a 270.000 euros pagades totes amb informes d'intervenció negatius i pagades totes amb decret d'alcaldia. Què vol dir això? Que intervenció ens diu que la cosa està mal contractada i que no es pot seguir endavant pels camins regulars de contractació com hauria de ser normal i que l'alcaldessa, sota la seva responsabilitat, com ja hem vist, doncs assumeix aquestes irregularitats, firma el decret i es paga. Van passar-ne algunes també pel ple municipal, on els regidors assumeixen a títol personal aquestes irregularitats. Evidentment, ho vam denunciar i no n'han passat més.
0: Dani Pérez, regidor de la CUP, considera que aquest cas apunta directament a l'alcaldessa Rosa Fonoll com a responsable.
3: És el segon cop que passa amb regidories d'Unitat Covellenca. En aquest cas pensem que està, diguem-ne, investigada o estarà investigada la senyora alcaldessa de Covella, la Rosa Fonoll, i que esquitxen una vegada més a Unitat Covellenca, amb irregularitats en contractació i diferents coses que s'estan investigant des de Fiscalia. Això va passar la setmana passada i a dia d'avui seguim sense notícies d'aquest Ajuntament, d'aquest govern, que més enllà d'afrontar les coses i d'intentar corregir-les o senzillament de donar explicacions a la ciutadania, segueixen aquí dintre atrinxerats, sense dir res, transparència zero i cometent una gran irresponsabilitat, que és no governar.
0: Dani Pérez, regidor de la CUP, també ha apel·lat al PSC i a Cubelles en Comú Podem com a socis de govern d'Unitat Covellenca.
3: Amb casos de possible corrupció investigats per Fiscalia, que esquitxen, repeteixo, a totes les regidories d'Unitat Covellenca, i aquí no passa res. I no val seguir tirant la pilota endavant. Ja n'hi ha prou de tirar la pilota endavant i aquí hi ha dos socis de govern, que són PSC i Comuns, que han d'afrontar aquest problema, mirar-lo a la cara i parlar directament on estan els problemes i com s'han de corregir. No val tirar la pilota endavant i esperar unes eleccions que venen d'aquí un any, perquè aquesta gent segueixen aquí dintre cometent les seves presumptes irregularitats que s'investiguen a Fiscalia.
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'alcaldessa Rosa Fonoll, que no ha volgut fer declaracions.
4: Aquesta emissora municipal Ràdio Cubelles estrena la programació d'estiu d'aquest 2026 amb més música, informació i espais de proximitat. La graella especial estiu estarà en antena des d'aquest 22 de juny i fins al 20 de setembre i manté l'aposta per la informació local i els programes de producció pròpia. D'aquesta manera, entre les propostes destacades del matí de dilluns a divendres, hi ha programes com el Bon Dia Cubelles, un repàs a la informació local, Història de la Música i el magazín Cubelles Tot un Món Estiu, amb diferents seccions, des de l'espai de l'entrevista a d'altres seccions realitzades pels nostres col·laboradors i col·laboradores, com Viure Millor, Tots els Colors, Descobrint l'Enobotànica, De Peus a Terra, Piles del Vent, Cubelles en la Història, Cubelles No Art, Compartim la Platja amb la Natura i la Maleta Guspireta, que combinaran continguts culturals, socials i d'entreteniment. La informació continuarà sent un dels eixos principals de la programació d'estiu i l'emissora manté els butlletins informatius de les 12, la 1, les 5 i les 6 de la tarda, així com les diferents edicions de l'informatiu migdia a la 1:30 i a les 8 del vespre en repetició a les 12 de la nit, i del Cubelles Actualitat, un resum setmanal que informa de tot el que ha passat durant la setmana, el cap de setmana, dissabtes i diumenges. I pel que fa a la programació, les tardes de dilluns a divendres, la programació inclou també diferents espais informatius i temàtics, com ara el recull informatiu a les 4 i d'altres col·laboracions temàtiques dels nostres col·laboradors, des del Cubelles Noir, el Cubelles en la Història, Can 60 i l'Amorable. A més, aquesta temporada s'incorpora també com a novetat el programa Entre Històries, una secció també realitzada per un nou col·laborador estudiant de periodisme. La música també continuarà ocupant una part destacada de la graella, amb programes especialitzats com La Maleta Guspireta, Bona Ona, La Màquina del Temps, Música en Concert, DJ Romo, Weekend Snake, Mon Country, Dansa Viva, L'Hora dels Clàssics, a 50 dels 60, La Llista Negra, Hot Dance 80, Rock en Clàssics i de més enllà, entre d'altres. I pel que fa als caps de setmana, doncs es mantindrà una oferta variada amb espais culturals, musicals i de divulgació. Els dissabtes els oients podran seguir entre d'altres espais com el Cubelles Actualitat, el Dansa Viva, el Can 60, 50 del 60, el Hot Dance 80, el Cubelles Noir, la Llista Negra, la Maleta Guspireta, el DJ Romo, Weekend Snake, el Músic en Concert i Bona Ona. I els diumenges la programació també inclou propostes com ara Clàssics del Diumenge, L'Amorable, Ràdio Cubelles Diumenge, Rock en Clàssics, Hot Dance 80, DJ Romo, Weekend Snake i Música en Concert. Una nova temporada, la d'aquest estiu, que combina, com ja hem dit, informatius, magazins, esports, programes de producció pròpia, espais de col·laboradors i produccions externes, reforçant així el compromís de l'emissora municipal amb la informació de proximitat i el servei públic. I amb aquesta nova graella d'estiu, Ràdio Cubelles consolida una oferta variada pensada per acompanyar els oients durant aquests mesos de vacances, amb continguts per tots els públics i una presència destacada de la realitat local del municipi a les diferents edicions dels espais informatius.
0: Cubelles es prepara pel pas del Tour de França el diumenge 5 de juliol. L'Ajuntament ha engegat una campanya informativa sobre les limitacions de mobilitat que provocarà aquest esdeveniment i també les activitats paral·leles que s'han organitzat. El Tour de França, la cursa ciclista amb més prestigi del món, creuarà Cubelles en la segona etapa de l'edició d'aquest 2026. Concretament, el pròxim diumenge 5 de juliol, els ciclistes professionals travessaran la vila per l'Avinguda de Catalunya, la C31, cap a 3:45 del migdia. Tot i que el pas del pilot serà ràpid i breu, segurament en aquell moment pedalaran a uns 50 km per hora, el regidor d'Esports, David Kesbisser, ha comentat que així tot serà un fet històric per Cubelles.
5: Per les reunions que hem tingut, el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important, és a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França doncs passi per Cubelles, i la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió doncs serà molt alta, és a dir, el tema de tallar doncs la circulació de la carretera, doncs serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França, però per part nostra, ostres, contents de que passi, i poca cosa més.
0: Malgrat que la presència dels ciclistes a Cubelles serà fugaç, es preveuen limitacions de mobilitat durant tot el dia, ja que els precedeix i els acompanya una caravana ben àmplia de vehicles de tota mena. Per aquest motiu, l'Ajuntament està informant de múltiples maneres per donar a conèixer les afectacions més importants al trànsit, bàsicament per circular i per creuar entre una banda i l'altra de la carretera C31. L'entrada i sortida a Cubelles s'haurà de fer per la carretera del Pantà, la BB-2115, en l'accés de la Masia del Salze, creuant el Corral d'Ancona i Ricreu. Els desplaçaments en direcció Cunit es podran fer per l'avinguda de l'11 de setembre i el pas del torrent d'en Pedro. I les zones de la Gaviota i el Parc de Cubelles hauran de fer servir el pont que connecta amb el polígon de les Salines. Els vianants tindran les opcions dels passos soterrats, situats al passeig de Narcís Verdagí i al carrer de l'estació, i també el pas sota la carretera del carrer del Raval del Torrent, un punt al costat del riu Foix que també serà l'únic lloc per on podran passar els vehicles per creuar d'un cantó a l'altre del municipi, de la zona per sota de la carretera a la zona per sobre. D'altra banda, l'Ajuntament també ha anunciat que durant el matí del 5 de juliol es faran activitats relacionades amb el Tour de França a la plaça de la Fita. Els castellers d'Alfoja han descarregat una altra torre de 6 a Montblanc. La colla covellenca, a més, celebrarà aquest dimarts el 7è aniversari amb el seu acte fundacional, és a dir, l'arribada de la flama del Canigó per la Revella de Sant Joan amb uns pilars. Després de 15 dies sense actuacions, els castellers d'Alfoja Covelles han reprès la seva activitat aquest dissabte passat a Montblanc en el marc de la Diada de la Camisa Grana dels Torraires. Els castellers de Covelles han aprofitat la trobada per consolidar algunes de les seves estructures bàsiques i sobretot per rodar les peces cridades a augmentar el ventall d'opcions de cara a afrontar el tram central de la temporada amb tantes garanties com sigui possible. D'aquesta manera, després del pilar de 4 d'entrada, els covellencs han obert plaça amb la Torre de 6, la cinquena de l'any, una estructura que presentava novetats en relació a alineacions anteriors i que s'ha defensat amb fermesa malgrat certs moments de tremolor a terços just abans de la carregada. En segona ronda, la colla covellenca ha optat per un 3 de 6, amb novetats als baixos i segons, on s'estrenaven dos castellers. Els d'Alfoja han hagut de lluitar de valent en una plaça que presentava una marcada inclinació, malgrat que una de les rengles s'ha deformat una mica, la segona que debutava i el terç han mantingut la solidesa de l'estructura i gràcies també a la rapidesa amb què s'ha desvestit el pom de dalt han pogut descarregar un castell que ha estat molt celebrat per la colla. Finalment, al pilar de 4 de comiat a banda, els de la camisa turquesa s'han anotat el 3 de 6 amb l'agulla, una construcció que s'ha resistit en aquest inici d'any, però que Montblanc s'ha completat amb ofici i amb una comoditat relativa. Els castellers d'Alfoix celebraran ara el seu 7è aniversari aquest mateix dimarts amb un pilar de 4, coincidint amb l'arribada de la flama del Canigó, l'origen de la colla l'any 2019, i el dissabte, dia 27 a la tarda, actuaran a Vilanova i la Geltrú, motiu de les festes de Bajamar, les festes de Sant Pere, convidats pels seus padrins, els Bordegassos de Vilanova, i en companyia també dels Xicots de Vilafranca.
4: El Centre Social de Cubelles acull fins al 30 de juny una exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis que mostra el talent d'una quarantena de participants, una mostra que, com dèiem, es podrà visitar fins aquest 30 de juny i que recull obres realitzades per una quarantena de participants del taller. Tot plegat dirigit per la professora Maria José Collantes, que és també artista de Crea Cubelles. Precisament Ràdio Cubelles li ha fet durant el temps diferents entrevistes. Maria José Collantes també va ser l'autora d'una de les samarretes de Ràdio Cubelles. Ella mateixa, en el decurs d'una entrevista aquí a l'emissora municipal, es presentava d'aquesta manera.
6: Sí, jo pintava molt de petita, moltíssim, i bueno, vaig anar a classes de pintura durant un parell o tres anys, i la veritat és que ho vaig deixar durant una temporada i després m'hi vaig tornar a posar. I ara la veritat és que l'art per mi és el meu modus vivendi, en el sentit de no m'hi dedico, sinó en el sentit de disfrutar de l'art i de la pintura.
4: Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Collantes explicava que no es dedica professionalment, però que sí que la pintura l'ajuda a superar la seva malaltia, la fibromiàlgia.
6: Bueno, perquè dedicar-se en ple al tema de l'art és molt complicat i, bueno, sí que és veritat que tinc bastanta sortida a nivell de redes socials i tot això, però de moment no m'hi dedico a ple. Sí que m'hi dedico molt perquè el... No sé si ho sabeu, però jo tinc una enfermedad que es diu fibromiàlgia i la pintura a mi em serveix per oblidar el dolor. Llavors, aquestes hores que jo em dedico, que en el moment en què pinto perdo el món de vista, em serveix per evadir-me una miqueta del dolor que tinc en general. I la veritat és que hi disfruto molt i m'hi passo moltes hores i bueno, faig moltes tècniques diferents. Això sí, treballo el pastel, treballo l'acrílic, treballo la pintura digital i treballo l'oli.
4: Entre d'altres, Collantes ha participat d'exposicions col·lectives en Crea Cubelles. Recorda la del Cavaller de Cubelles o una altra en homenatge a Paulina Schumann, filla del pallasso Josep Andreu Charlie Rivel.
6: Sí, perquè som un grup d'artistes d'aquí de Cubelles que ens hem reunit i la veritat és que estic encantadíssima amb ells i hem fet algunes exposicions junts, d'algunes que han sortit molt bé i a mi m'ha agradat moltíssim i fer coses del poble. Això sí que va ser molt important, sobretot la del castell de Cubelles, que vaig descobrir el castell. Això sí que era una cosa que desconeixia, Hem fet també el tema de la Paulina, m'ha agradat molt participar i seguirem fent coses pel poble i per la cultura.
4: Recordem aquests últims dies per visitar aquesta exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis, que mostra el talent d'una quarantena de participants, tot plegat dirigit, com dèiem, per la pintora cubellenca Maria José Collantes, vinculada a Crea Cubelles.
0: Unes al·legacions han tornat a aturar la licitació dels xiringuitos de les platges de Cubelles. Aquest dijous l'Ajuntament ha publicat el decret de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll per poder estudiar i resoldre les tres al·legacions rebudes just després d'haver reobert el procés aquest dilluns passat. Per tant, el concurs per l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Cubelles ha tornat a quedar suspès, segons ha publicat l'Ajuntament a la plataforma de contractació. L'informe de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll esmenta tres al·legacions rebudes dilluns i dimarts, poc després d'haver reobert el procés, que ja s'havia aturat prèviament per la detecció d'errors en els plecs. Ara s'han de resoldre aquestes al·legacions per poder reprendre novament el procés de licitació. Entre els serveis que l'Ajuntament vol treure a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes, és a dir, uns 21.500 euros anuals. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i per dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. Tan bon punt es reobri aquest procés de licitació, es tornarà a anunciar també mitjançant la plataforma de contractació.
7: Aquest cap de setmana el Club de Bàsquet Cubelles, juntament amb el SAI, el Servei d'Atenció Integral del Garraf, han organitzat el 3x3 Rispet, que ha crescut i consolidat un model de bàsquet inclusiu i pioner. Aquesta ha estat la segona edició, que ha reunit més de 100 participants en 26 equips en una jornada esportiva marcada per la convivència, la diversitat i el respecte. Tot això al poliesportiu municipal, on es va acollir doncs, aquesta segona edició del 3x3 Respect, una iniciativa, com dèiem, impulsada per al Club de Bàsquet Cubelles, que continua consolidant-se com una proposta única dins del panorama esportiu català. El torneig, que elimina les categories tradicionals basant-se en l'edat o el gènere, va tornar a demostrar que és possible competir i gaudir del bàsquet des d'una perspectiva plenament inclusiva. La jornada, com dèiem, va reunir més de 100 participants distribuïts en 26 equips, millorant les xifres de la primera edició. Els equips es van repartir en quatre categories definides segons la intensitat competitiva escollida per als propis participants. Family, orientada a familiars i jugadors ocasionals, la Chill, per qui buscava una experiència més lúdica, Hustle, de nivell intermedi, i la Pro, destinada als equips més competitius. En total, es van disputar més de 70 partits al llarg de 7 hores i mitja de competició gràcies a un format innovador que combinava enfrontaments dins de la mateixa categoria i també partits intercategoria per determinar els quadres finals. Aquesta fórmula va permetre oferir un elevat volum de joc i afavorir també la convivència entre els participants amb perfils molt diferents. Així ho explicava el propi president del Club de Bàsquet Cubelles, Ivan Puigmartí, als micròfons de Ràdio Cubelles.
8: És a dir, l'any passat ho centràvem exclusivament en el dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport, i en aquest cas el que hem volgut demostrar és que és un torneig de bàsquet en què no es té en compte ni l'edat ni el gènere, en general, independentment de que formis part del col·lectiu o no. Bueno, hem pujat una mica en participació, hem tingut 113 participants en 26 equips. Nosaltres havíem fet quatre categories que responien a l'esperit amb què tu arribaves al torneig, que eren Family, Chill, Hustle i Pro, no, segons el nivell d'intensitat amb el que volies jugar. Hem aconseguit 4 equips per Family, 4 equips per Pro, 12 per Chill i 7 per Hustle. Així, molt bé, vam fer un format nou per barrejar entre si aquestes categories, de manera que tots els equips van fer tres partits de la seva pròpia categoria, més dos, intercategoria, per establir l'ordre del bràquet de la final. Llavors hi ha jugar els vuit partits de la final dintre de la seva pròpia categoria. És a dir, la primera volta és només per sortejar les posicions de sortida en el bràquet. Això, clar, dona per fer, doncs, vam jugar 75 partits amb 7 hores i mitja.
7: Més enllà de la competició del 3x3, també es va convertir en una festa del bàsquet i de la inclusió. L'esdeveniment va comptar amb música durant tota la jornada, espais informatius i diverses activitats complementàries que van contribuir a crear un ambient distès i participatiu. L'organització destaca especialment també la bona acollida a tots els assistents i el clima de respecte que es va viure tant dins com fora de les pistes. En aquests actes també hi van participar membres del consistori local, com l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, o el mateix regidor d'Esports, David Ques. Pel que fa als resultats esportius, doncs els Panteres Grogues, entitats referents en l'esport inclusiu, es van proclamar campions en la categoria Hassel després de participar per primera vegada en el torneig. També va destacar la presència de diversos equips vinculats al club de bàsquet Cubelles amb representació en diferents finals i, sobretot, amb la victòria, molt celebrada en la categoria Family, on l'equip protagonitzat per un equip format per un veterà del club i els seus fills van poder-se emportar la categoria. El 3x3 Respect també ha servit com a acte de cloenda de la temporada del club de bàsquet Cubelles, que tanca així un curs intens i ja treballa en la planificació de la propera campanya. Des de l'entitat es fa una valoració molt positiva de la resposta obtinguda i no es descarta continuant fent créixer una iniciativa que en només dues edicions ja s'ha convertit en una referència dels valors inclusius dins del bàsquet català. El Club de Futbol Cubelles va recordar Marià Talló en una emotiva primera edició del seu memorial. El municipal Josep Pons i Ventura es va acollir una jornada plena de records, futbol i convivència per homenatjar una figura molt estimada al club i al municipi. D'aquesta manera, el camp municipal es va viure aquest dissabte una jornada especialment emotiva amb la celebració del primer memorial Marià Talló, una iniciativa impulsada per al Club de Futbol Cubelles per recordar la figura de qui va ser una persona vinculada al club, membre fundador, a més, del Festival Cubelles Noir i una persona també vinculada a la vida social i esportiva de la vila. L'acte va reunir familiars, amics, excompanys i nombrosos aficionats que van voler sumar-se a un homenatge carregat de sentiment. Un dels moments més destacats de la jornada va ser el reconeixement institucional a la família de Marià Talló, que va rebre un ram de flors i un quadre commemoratiu de mans de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i el regidor d'Esports, David Ques. Abans de l'inici del partit, familiars, amics i antics companys de televisió van participar en un emotiu acte de record en què es van lliurar flors a la família, abocant la trajectòria personal i professional de Talló, que va deixar una profunda empremta entre totes les persones que el van conèixer. L'acte central va ser el partit amistós entre els veterans del Club de Futbol Cubelles i un combinat d'exjugadors i professionals d'Esport 3, mitjà on Marià Talló havia desenvolupat part de la seva trajectòria laboral. El duel va servir com a punt de trobada entre antics companys, amics de tota la vida i membres de la família cubellenca que van compartir una jornada marcada per la companyonia i els records. La celebració va continuar després a la gespa amb la trobada popular que va permetre als assistents compartir anècdotes i vivències en un ambient més distès i familiar, tal com havia estat concebut des del primer moment pels organitzadors. Amb aquesta primera edició, el Club de Futbol Cubelles ha aconseguit convertir el Memorial Marià Talló en un molt més que un partit de futbol, una mostra d'estima col·lectiva cap a una persona que va dedicar molts anys al club i al municipi. La gran participació i l'emoció viscuda durant tota la jornada fan pensar que aquesta cita té tots els ingredients per consolidar-se com una tradició en el calendari esportiu i social del club.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngels
0: Fuster.
4: Bon dia,
0: Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
11: Les àvies.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. El de sobre el foc vella dona el rebost. Witch foc surt fum del pot al cost. No fa favor.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.